truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre. Has llevat

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap...

0: Radio Far.
1: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I anàvem els diumenges. Les copetes de pont no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan va ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que hi feien els dissabtes i, com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre, ja. I llavors, es fa feina tot el dia.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot lo dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar bé. Exacte.
0: Un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perduca d'ell. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar? Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa que, i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem, o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar. Ah. Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que el castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'ha atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·lis no té poc el cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Foto-hi, tuitero.
0: I sí. Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara,
2: de tot.
0: No passa res.
2: Ara,
0: és a dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí,
2: és un traductor,
0: podem
2: xerrar
0: de
2: corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: No, ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'espot. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores. Sí, no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores,
2: si ho penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo em sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la bona.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que
0: sí, que lluita, exacte, contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu... No, un goco li diu en Krilin, Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no, que ho tenies cap aquesta merda.
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Pets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Des gargall no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons, li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així ella.
2: Sí. En Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam al final va dir... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de hoi-poi, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Costum.
2: Ah, un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Un costum. Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. M'estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte de

0: sí. O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un conte per explicar els fiets que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, les fotos, les interviu, dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Biòloga. Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava els bacteris i va anar a parar, va anar a parar amb el Conte Lecchio.
3: Dius gelat.
0: I bé,
2: això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el Conte Lecchio, també? No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarem, ja tornarem. No mos liem ara amb això.
0: Amb Antonia de Gate, va estar també.
1: Antonia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. Clar, si jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què. Va, arriba.
2: També s'ha dedicat antes, abans, la informació... era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: Vés igual. Sí,
2: seguim. Sí. No, sí que seguim. No, sí que seguim, això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta. Se resta queda. D'acord? Paraules que en menjar, els espinacs, d'acord? No, són els espinacs, no són els espinacs. Igual que són els llegums. No, no, no són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només has fet una o no has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames,
0: no? Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, bona. No? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... sí, xerren un Ferrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferrer. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen.
2: Ferreries.
0: Que mos enviïn un tuit. I...
1: un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres!
4: La resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Això és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un porc. Partim.
2: S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de ses dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Hola a tothom. Bona tarda.
2: O bon dia, depèn de com es voltis. O bona nit.
1: Sí, el que sigui bo.
2: Bona Pasqua, bon Nadal.
1: Bones festes.
2: Bones festes.
1: Bones festes, ara ve Nadal, me treu el gall.
2: Quina calor que fa avui.
1: I a la tia Pepa li daré muntall. No, avui no fa calor, fa fred. Bueno, avui és un dia fred, eh? Ja. Està mentint. Mira, vam començar el podcast
2: jo,
1: que feia molta calor i ara fa molt de fred. Ui. Que majo aquest soroll.
2: No és fred, eh? No.
1: Bueno. Així per començar la cosa diríem que... avui... volem parlar d'art sonor i cos.

Avui parlarem del cos com a instrument de creació sonora. Evidentment, si parlem del cos com a instrument de creació sonora, també estem parlant del cos com a instrument de creació a seques. Explorarem una miqueta les interseccions entre diferents formes artístiques, com ja vam fer en el primer episodi, on vam parlar una miqueta de performance i art sonor. Doncs avui volíem aprofundir sobre aquests temes, però centrar-nos sobretot en això, en el cos i, i els diferents sons que pot generar un cos. Començarem pels pets.

0: Se m'ha acut una qüestió. La veu. La posem a part, no? Quan parlem de so i de cos, ho estem fent fora de la veu. La veu la considerem com un element a part, o en quins casos la consideraríem un element a part, i quan la podríem considerar part de tota aquesta història de la que estem debatent una miqueta avui. Jo crec que va ser, que això va una mica com quan vam parlar de la diferència entre música i el sonor, i que és una miqueta el mateix. Si fa servir la veu d'una manera molt tradicional, ja sigui xerrant o cantant, ma, sobretot cantant, eh? Perquè crec que la paraula en si mateixa sí que pot estar més integrada en un acte corporal, performatiu, sonor, però el cant, ostres, no sé, eh? No sé si m'estic convencent a mi mateixa, perquè vam veure, mireu, l'any passat, va ser l'any passat que vam fer un concert a febrer, sí. A febrer de l'any passat vam fer un concert al Casal Solleric a Mallorca. Va ser una experiència xulíssima i vam veure altres artistes que, bueno, era un petit festival d'art, alguna cosa més, jo no me recordo exactament, eh?
1: No, era d'art, sí, en general.
0: Sí, era d'art. Ah, hòstia, no era un festival de xoriços. No era el mercadet de pagès.
1: No existeix un festival de xoriços.
0: Hòstia, mira, podem fer un tema que sigui festival de xoriços.
1: Bueno, el Casal Solleric, que és un casal que hi ha...
0: O dos.
1: És un...
2: Un casal com cal.
1: És un casal que hi ha a Mallorca, a Palma, concretament.
0: Doncs al Casal Solleric vam veure una performance d'un duo artístic.
1: Festival Illes d'Art. Aurora Bauzà i Pere Jou. Concert performance I Am There.
0: Teatitas.
1: Illes d'Art 7, Casal Solleric, 27 de febrer de 2022.
0: Total, que en aquest event que acaba de dir Oliver, que monos que estem, jo, vam veure aquesta performance, aquest duo artístic, i la manera en què, bé, treballaven ells amb so digital, diria. Ella treballava el so, sí, digital com la base, diguem, sí, melòdica,
1: sí,
0: instrumental, sí, instrumental més aviat, de la peça, i ell treballava amb la veu. I si bé és cert que es veia molt una tècnica molt, vamos, que havia treballat molt la tècnica i potser fins i tot des de lo tradicional de treballar la veu per cantar, la manera en què l'estava executant, la manera que ho feia servir, no era gens tradicional. I bueno, molt bona la peça, no sé si estarà a algun lloc que va estar, però era fantàstica. I ja he perdut el fil.
1: Tens la mà.
0: És que estic sergint un mitjó. Perquè mai no tinc temps de sergir-me els mitjans de llana, llavors me'ls sergeixo mentre fem el podcast. En total, tinc les mans desocupades.
1: Idò.
0: Total. Tot això venia de que jo estava dient que on estaria la frontera, on posaríem la frontera quan parlem de si incloure la veu dintre del cos, o si la veu agafa com una categoria separada, que jo d'entrada diria que agafa una categoria separada, però...
1: Una subcategoria, tal vegada.
0: Clar, és que el cant...
1: O depèn de la tècnica.
0: És que això jo crec que ens està fotent en un jardí, eh? Perquè, clar, el cant, jo et diria, cantar és una cosa, i fer soroll amb el cos és una altra cosa, fer sons amb el cos és una altra cosa, fer música amb el cos és una altra cosa. Però, per exemple, aquest xato em presenta un poc un dilema sobre sobre aquesta afirmació que tan audazment m'atrevo a fer.
1: I quan és una extensió del cos, com podria ser els performances que fem a vegades nosaltres de l'electrònica, amb la veu també, no?
0: Clar, és que jo crec que aquí...
1: Aquí jugam una fina línia, no? Quasi l'horitzó de la canalla i com a...
0: Ja, jo d'entrada ho consideraria com...
1: Què?
0: Consideraria que treballar amb la veu és una altra cosa a part de treballar amb el cos, però també tu i jo hem fet alguna performance on la cosa quedava, no es podia separar. De les primeres que vam fer, quan érem així més macarrilles, que bàsicament feien com jo em convertia un poc en instrument, anava deixant anar la veu i modulava un poc a nivell de to més greu o més agut i de volum. I tu feies percussió sobre la meva esquena. No, o sigui, agradable, eh? Així com un rotllo massajito. I anàvem fent allà com ritmes, jugant amb les vibracions.
1: Sí.
0: I això, vale, si és la veu, però és la veu intervinguda pel cos directament.
1: El cos és quan converteix un instrument.
0: Clar, perquè en aquest cas la reverberació de la caixa toràcica era el que modificava la veu.
1: Exacte.
0: Jo sí que la modificava un poc, evidentment, però...
1: Clar. Diferent.

0: Estava pensant en l'altra performance aquella que havíem fet del passadís.
1: Quina del passadís?
0: La de la percussió del cos nu.
1: Ah, vale, sí. Sona molt bé aquest títol.
0: Molt, molt acadèmic,
1: Sí.
0: percussió del cos nu.
1: Percussió del cos, no? Número 1. En aquella, quan vam fer la percussió, quan vam experimentar en els passadís,

0: Doncs, la part cosa calculada.
1: S'ha vingut també que sovint quan parlem de cosa en qualsevol context hi ha una certa jerarquització de les diferents parts del cos. En relació a el que parlàvem abans de la veu, no? O sigui, com la veu té una categoria diferent dintre del cos. Un pet té una categoria diferent,
0: Clar.
1: una palmada és com una palmada, és una percussió normal, però si fas la percussió contra una cuixa potser, o entre dos cuixes, potser ja és una cosa més estranya. Una mica el mateix, no? Sempre trobo que a mesura que anem explorant diferents aspectes de l'art sonor o de l'art en general, ens trobem que des de molts angles hi ha jerarquitzacions, jerarquies construïdes. Perquè l'ésser humà és molt pesat i sempre fa jerarquies. També és molt creatiu i molt maco, però són les jerarquies, tio, és un pal, eh?
0: Sí, és un pal. Que hi ha categories d'aquesta manera i això és
1: Sí,
0: un
1: però per
0: pal.
1: mi no és tant el problema de categoria, sinó com jerarquitzat, saps? És
0: Sí.
1: com, això és vàlid, això és més vàlid, això no.

0: Clar, el cos en l'art és un tema bastant... sempre està bastant controvertit, no? Perquè performance així on es mostra aquí un cos nu sempre és impactant, no? Sempre és com, ostres, mira.
1: Perquè sempre té una connotació sexual, sobretot
0: Sempre té, exacte,
1: si...
0: sempre té una connotació sexual, encara que la performance no se vulgui donar
1: Sobretot si
0: això.
1: l'artista és una dona.
0: Exacte, sobretot si l'artista és una dona. Performance quan l'Esther Ferrer, no? Que té moltes performances on apareix ella despullada i fotografia i tal, que mostra el seu cos i tal, sempre és com a... clar.
2: O sea, simplemente era medirse el cuerpo.

0: y la largura de hombro es 47, de la cabeza hasta el ano son 98 centímetros.
1: Tan cru, ¿no?
2: I no té res de cru. Jo, bueno, jo també sí. He experimentat una mica no tan, potser una performance, bueno, no en directe, però sí treballar amb el cos directament, perquè sí, estic molt acostumada a treballar amb el cos nu sobre paper, la representació del cos nu, però fer-ho directament amb el cos és un salt. O sigui, em resulta difícil quan ho faig, perquè clar, jo sóc conscient que en el moment de que exposi en qualsevol espai més o menys artístic, com més artístic més segur, i com més ampli més probabilitats tinc de que allò es llegeixi des de la sexualització del meu cos simplement pel fet d'estar nu, i no mola.
1: No,
2: no mola, perquè no té, no, un cos nu no sempre és sexual, o sigui, és el context el que torna sexual, però una mirada sexualitzadora sexualitza, vulguis o no. I és complicat, i jo crec que això és un punt que limita, com anem, jo en diversos moments ho he sentit també a l'hora de fer art sonor, de fins a quin punt puc posar el cos en el que estic fent, perquè hi ha la mirada que estan sempre crec que hi ha algun cop mirada normalitzadora, però bueno, per
1: normativa
2: no, normalitzador, o sigui, que et fa quedar-te sí, allà on t'han dit que has d'estar.
1: Sí.
2: I de nou les jerarquies.
1: Jo sempre en les meves obres sempre he tingut un poc de... Sé que a vegades he emprat la veu així més com per fer algun so, però no gaire, no.
2: I com és això?
1: És com que sempre m'hi he amagat un poc darrere dels instruments, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, tu el teu cos no el poses en joc quan
1: no.
2: Crees.
1: No, exacte. No el pos com a centre de la meva creació.
2: Vale, però fora del centre, el poses a algun lloc? Això realment m'ho pregunto, eh? Jo conec bastant el teu art, però no sabria dir-te si poses el cos a algun lloc.
1: Potser no el poso.

0: Absolutamente forma.
1: Tú, a mí me interesa seguir explorando si tú qué onda con tu cuerpo en el arte.
0: ¿Qué onda con tu cuerpo en el arte?
1: Oliver, ¿tú qué onda con tu cuerpo en el arte?
0: Sí, no, és veritat, clar. Vull dir, depèn de la teva educació també, com a artista i com a persona dins una societat. Tens una mirada sobre el teu propi cos, també, no? I això, clar, és com a exposar-ho, és bastant, bastant fort. Jo en el meu art no m'ho solet exposar. O no m'expos mai, per alguna manera. Sempre estic darrere, amagat. No? En certa manera. Vull dir, és com que, no sé. La meva presència està com en un segon plano.

0: I les interaccions entre el cos i altres elements?
1: Com per exemple.
0: Les meves cames i el sofà ara mateix.
1: Clar, això què seria?
0: És el cos que és instrument, també? O és tot que és instrument?
1: Clar, perquè és tot, al final, no? Vull dir, és el conjunt.
0: En una bateria, què és l'instrument? La bateria o els pals? O tot? Tot, tot, tot, tot, tot,
1: Jo crec que tot. Vull dir, sense pals no hi ha bateria, i sense bateria no hi ha pals, però clar, sense la bateria pots picar la paret, per exemple, no? O el terra. Però clar, no és la seva funció tampoc, però bueno, com
0: Bueno,
1: tot
0: però
1: aquesta
0: sense
1: cosa.
0: pals també pots picar la bateria.
1: Clar, també.
0: Però no sé si ho havies dit, és que estic
1: No, no ho
0: molt, molt
1: havia dit, no, no ho
0: cansada.
1: havia dit. Clar, també, és veritat, vull dir que al final estem jugant una fina línia. Una línia fina.
0: Jo crec que si és art sonor pot ser... Aviam, clar, a veure, és que una cosa és... Estem parlant de la performance, perquè evidentment hi ha una intersecció. Però tu pots generar una peça sonora amb el teu cos, no posar cap imatge del teu cos, i el nivell d'exposició és baixíssim, comparat amb el que seria
1: Clar.
0: fer una performance de percussió corporal despullada.
1: Clar.
0: Allò és molt exposat, estàs tu. La gravació sí que... O sigui, jo crec que sí que s'endevina i s'entén,
1: Sí.
0: sense que t'ho diguin, que és un cos així un poc a lo completo, però tu no saps si aquesta persona d'una samarreta
1: Exacte.
0: fineta, d'uns
1: Sí.
0: calçotets,
1: Sí.
0: d'un mitjonets,
1: Sí.
0: lleva, no sé, un tanga de leopardo
1: Sí.
0: o un jersei de cuello alto.
1: Sí.
0: Com l'univers ara mateix.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programàs. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxano millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

0: hi havia moltes coses que es podien canviar, per bé. Malgrat que la relació cultural i antropològica dels homes amb la Terra era intensa i emotiva, no sempre la conversa havia tingut consideració de diàleg. Els patrons imposats per la nova economia, oberta i globalitzada des dels anys 80, havien fet canviar, per força, la cohabitació cap a una relació on sempre dominava la mateixa part. Era més un monòleg que un col·loqui.
1: Època de muda. Capítol 45. Pasturar l'aire.
0: Començar a visualitzar la decadència dels temps de l'energia fòssil abundant i de preu mòdic, sumat als inicis de col·lapse productiu derivat de l'esgotament de la biologia de la capa fèrtil, era un escenari que convidava a buscar noves òptiques, enfocaments diferents, paradigmes alternatius. Diuen els estudiosos que és molt probable que els primers pobladors de Menorca fossin refugiats, en el sentit de gent que abandonava terres on els perills eren superiors a l'estabilitat que ofereix una residència habitual. De la franja mediterrània, avui francesa o catalana, es devien embarcar famílies i uns quants animals domèstics i fer la travessa en embarcacions fràgils i insegures, cap a una illa fins llavors reconeguda com a dura i poc considerada amb els bípedes que anaven colonitzant el planeta. Segurament que aquella gent nouvinguda van fer allò que van poder. Uns devien ser més amables i d'altres més toscos. Uns devien voler conviure amb la nova terra hospitalària i d'altres potser es dirigien per impulsos més depredadors. De la suma de voluntats individuals i de la gestió comunitària que varen saber fer, hi queden restes de poblats, santuaris, ritus i llegendes, i també paisatges transformats, canals que van desaiguar zones inundades i algunes espècies que ja només es troben al registre fòssil. Podria ser que 40 segles després estigui arribant de nou gent que busca refugi. Ja no arriben a precari, sinó amb molts de mitjans. Tal vegada ja no fugen pels mateixos motius, sinó per posar-se a recer de les grans ciutats, de la contaminació, de la mutilació d'identitat de tants paratges. Veuen l'illa com la resta de paradís que s'ha perdut a moltes bandes, i com abans, n'hi ha de fables i amatents, i n'hi ha de gòlatres i d'estralers. Quan la conjunció és bona i els impulsos personals convergeixen en gran manera amb el tarannà d'un territori que busca futurs reals, el resultat pot ser una bona oportunitat per no només conservar, sinó per regenerar valors que el pas del temps i de les accions havien desgastat, minvat o abatut. De tal forma que es va apostar per reenfocar la gestió de la terra, reduint les pràctiques que afavoreixen l'erosió, posant bestiar adaptat, utilitzant els animals per tornar a nodrir de matèria orgànica i microbiologia als camps, generant una diversitat de sembres que diversifiquen la presència de plantes i flors, abandonant la química tòxica, afavorint una biodiversitat que controla de manera natural les plagues. La natura té els seus processos i els seus ritmes, probablement més similars a una complexa combinació d'algoritmes que no a les pautades lleis que ens imaginem els humans. Però quan aquestes cadències són respectades, la resposta és espectacular. Ara ja no es compren adobs químics, no hi ha despeses en pesticides, tampoc no es requereixen gairebé suplements alimentaris per al bestiar, potser aquest any que estan molt sec. S'ha reduït molt el consum en combustible per llaurar els camps. l'estalvi econòmic és important i la petjada ecològica s'ha reduït un munt. La presència quasi permanent de cobertes vegetals manté la terra més fresca i es capta molta humitat al vespre, encara que faci setmanes que no plou. L'enorme oferta de flors, de tota casta i colors, està molt ben aprofitada per nombrosos pol·linitzadors silvestres. Hi ha vida més enllà de l'abella de mel, que és domèstica. Els productes que surten de tot això són venuts per diferents canals amb pocs intermediaris. S'entreveu un futur viable econòmicament i compatible ambientalment. L'entorn és amable i convida a pensar en relleus generacionals. En el capvespre plàcid de primavera, les tiges de blat antic que comencen a espigar composen un mar verd que mostra onades suaus, tal com si fossin aigua. L'escena no pot complementar-se millor que amb els centenars d'oronelles per tot arreu que sobrevolen aquest horitzó vegetal amb vols fulgurants de blau metàl·lic. Una reconfortant afluència d'ocells que en aquella hora pasturen l'aire per alimentar-se dels nombrosos insectes que han recuperat la seva presència als camps. Tornem a estar davant paisatges vius, abundosos, generosos. Els sentits s'omplen d'optimisme.

Mil mamuts, cervells de set cançons, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats i apago el llum.

sense comptar ses ales, ses quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara mostrarem pont de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les taronges. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les taronges i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, de nitoclòric, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren ser vespre, almenys eren ser tres, i si mentre un feia, donava

0: alimentaves forn, els altres deien descansar, supos. Deien tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

L'eufòria dels 16 anys ens cal, i no l'esbarda d'ells amb nom fama i corbata, que prediquen versots en què es deixata el que vol ser un record en el tassó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota cerva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, no, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es can...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Chichi, vam a fer.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marrón grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Va, perquè jo he jugat molt i no he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que curiosament jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar ell i vaig fer campió.
1: Jo record un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.auto presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, na Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies, amb moltes ganes d'aquesta conversa també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks, l'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tenir un secret és tenir una informació que poques persones saben. Hi ha secrets que han marcat la història i petites històries que guarden grans secrets. Hi ha secrets còmplices i d'altres plens de traïció. Secrets per sobreviure i vides secretes. I després hi ha secrets màgics guardats en cada conte. Comencem la Mà de Contes a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Nalila vivia en un petit poblet de Kènia, on el sol queia com un mantell de foc des de feia molt i molt i molt i molt de temps. Feia tanta calor que Nalila, la seva mare, el seu germà i tots els habitants de la tribu no s'atrevien a sortir de les seves cabanyes. Feia tanta calor que ningú podia recollir sa llenya, ni arrencar ses males herbes de les collites, ni munyir ses vaques. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que el pou s'ha ben eixut, es lamentava sa mare un vespre on ningú podia dormir. Ai, aviat els cultius també s'aixugaran i nosaltres necessitem aigua per poder viure. Nalila desitjava que el sol s'apagués, que apareguessin els núvols i que plogués un poc. Però ja us podeu ben imaginar que el sol no es va apagar, els núvols no van aparèixer i la pluja no es va presentar. Un dia qualsevol d'aquells de conte, al capvespre, l'avi de Nalila li va contar una història. I és que resulta que feia molt i molt i molt i molt i molts d'anys, quan ell encara era un fiet, va arribar en el poble un home que coneixia un secret. El secret de la pluja. Perquè plogui, cal pujar a la muntanya més alta, xerrar en el cel i explicar-li una cosa molt, molt, molt, molt, molt, molt trista. I llavors el cel plorarà. Aquell vespre, Nalila no va poder dormir, pensant en tota aquella història que el seu avi li havia explicat. I tot just el sol va sortir, Nalila encara era desperta i es va llevar. Va sortir de casa i va anar a cercar la muntanya més alta. Va caminar i caminar i caminar fins que va arribar al peu d'aquella immensa muntanya. Llavors va començar a pujar-la, cada vegada més alt i més alt i més alt i més alt i més alt i més alt, fins que va arribar al cim. I allà, Nalila va respirar, va mirar en el cel i va començar a explicar-li totes les coses tristes que a ella li podien venir en el cap. Li va explicar el dia que el seu germà es va fer una ferida a la cama tot perseguint una gallina. O el dia en què ella es va cremar la mà quan ajudava sa mare mentre es feien el dinar. I aquell dia que... sí, aquell dia... Ai, Nalila intentava cercar històries tristes, però no hi havia manera. De fet, el cel no es commovia, res alterava el cel. I el sol continuava allà, ben gros, brillant, immutable, com un poderós rei en el seu tro blau. Fins que va arribar un moment que Nalila ja no va poder més i es va posar a plorar. Jo ja no sé què fer. El poble es mor sota el sol. Ja no podem recollir la llenya, no podem sembrar, no podem munyir les vaques. El pou ja no té aigua, les collites s'han assecat. No tenim res per menjar i aviat tots morirem. Ja amagava desesperada Nalila. Hi va haver moment que el plor li va impedir continuar xerrant i es va quedar allà, en silenci, amb el rostre banyat en llàgrimes. I de sobte va notar una suau brisa a la seva cara. I el vent va començar a aixecar la terra sota els seus peus.
Els nívols, com un esbart d'ocells blancs, es van unir per tapar el sol i, contagiats per la tristesa d'aquella fieta, es van anar enfosquint fins que tot el cel es va tornar negre com el Venus. De sobte, un gran llamp de llum va travessar el cel i el rugit d'un tro ho va envair tot. Nalila va sentir que una gota li acariciava el seu peu. Després, una altra gota, i una altra, i el cel de sobte plorava i les seves llàgrimes mullaven tota la terra. Nalila va agitar els braços i va mirar cap amunt. Sa pluja queia sobre la seva cara i li recordava els petons de la seva mare. Va córrer muntanya baix i no va parar fins a arribar en aquell poble on tots cantaven i ballaven per donar sa benvinguda a la pluja. Sa mare de Nalila, quan la va veure, va sentir un gran alleujament en el seu cor i la va abraçar ben fort, ben fort, ben fort, així com només fan les mares. Llavors, el seu avi va mirar a Nalila i li va picar l'ullet. Nalila va somriure. Només ells dos sabien quin era el secret de la pluja. I tu, ens guardes aquest secret? Lila i el secret de la pluja, d'en David Conway.

Soc l'Aina i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que ho fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Un poble que es manté viu no és un reducte folclòric, nostàlgic i melancòlic d'un passat que no perviu. Un poble sol sobreviu s'incorpora innovacions a ses velles tradicions, conservant lo que era apte, i avança i s'adapta a noves generacions.

0: Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.
1: En nom de Déu,

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far.

0: Casi es
1: más allá.
2: Benvinguts i benvingudes a Residents, el programa on entrevistam artistes en residència a la Casa d'Artistes. Avui tenim entre nosaltres Sílvia Renda, artista visual, dissenyadora editorial i investigadora siciliana que ha participat de la residència Illa. Ella es va formar en Ciències de la Comunicació a la Universitat Alma Mater Studiorum de Bologna, fotografia a l'Institut Europeu de Design de Roma i a l'Acadèmia Sant Just Breda. Ha participat en residències artístiques a Barcelona, Sapporo i Milán i des del 2015 ha exposat el seu treball a centres d'art d'Espanya, Itàlia i Portugal. La seva pràctica artística explora formes diverses com el llibre, les instal·lacions, les escultures fotogràfiques i els objectes, també les xerrades i experiències relacionals, així com les pràctiques editorials, entre altres. Amb aquesta entrevista esperen conèixer un poc més el seu treball. Benvinguda, Sílvia.
3: Hola, hola a tothom. Gràcies per aquesta trobada.
2: Gràcies a tu per acceptar aquesta entrevista, que farem, en aquest cas tenim la sort de poder-la fer en català, perquè en Sílvia, tot i ser italiana, xerra molt bé castellà i català. I,
3: bueno, estic millorant el català, en particular a Menorca, però bueno.
2: Li haurem d'agrair. Llavors, començant l'entrevista amb una pregunta molt genèrica, com és, quines són les línies conceptuals que explores en la teva pràctica artística?
3: Bueno, has parlat una mica ja dels mitjans que utilitzo a la meva pràctica. Llavors, bueno, la fotografia sí que vinc de la fotografia i l'imatge en general. I llavors, jo sempre, bueno, últimament, perquè això és, evoluciona, no?, la pràctica, però tres coses, jo dic que tres coses que defineixen la meva pràctica són tres paraules, són imatges, imaginari i imaginació. I la interacció d'aquests elements, sobretot. Imatges perquè sí que vaig estudiar fotografia, bueno, audiovisual i tot això, i m'interessa fer coses amb imatges, també a la formalització, vol dir llibres o instal·lacions, utilitzo l'imatge com un algú que té una fluïdesa que puc moldear a diferents formes. I imatges també perquè sí que m'interessa molt l'específic, una especificitat de la fotografia, del llenguatge fotogràfic, però també m'interessa molt la cultura de l'imatge en general, mm-hmm, els codis visuals i com podem treballar per qüestionar els codis, reconèixer els codis visuals i també qüestionar-los i una mica hackejar-los, mm-hmm, per crear contranarracions. Llavors, allà intervé l'imaginari, no? L'imaginari, en particular, m'interessa l'imaginari de territoris i l'imaginari que s'exporta, l'imaginari imposat, però també allò subjectiu, perquè el subjectiu per mi és polític, m'interessen molt els microrelats, i aquesta operació, acabo amb l'última paraula, l'imaginació, que per mi és com una eina de resistència, que podem encara exercitar, i inclús m'agrada tota aquella part ingènua d'algunes imatges ingènues, quotidianes, microrelats que contrasten molt amb les macrovisions i totes les visions que imposades per a la societat, mm-hmm, del mercat.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel Centre de Creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
0: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons, que cadascuna representa un món, com ja veurem també en el programa d'avui. Amb aquesta música mos atracam en el poble, que és d'on surt realment la música. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, en la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus. Bon dia, benvingut, i un honor que m'us vulguis acompanyar avui aquí.
1: Pues molt bon dia, molt content d'estar de venir.
0: Beníssim. Bé, deim això de l'estil perquè la música de les habaneres i la cançó marinera no l'encasellam del tot en això que deim de la música tot tradicional o popular o música d'arrel o com li vulguem dir, perquè aquesta música en un principi té com a característica principal que no té autor, o vaja, que en desconeixem l'autor perquè s'ha perdut en els annals dels temps mentre s'ha popularitzat, diguem, i la gent l'ha anat cantant. En canvi, aquesta tradició de les habaneres sí que té, és molt fàcil identificar qui és l'autor d'aquestes cançons. De fet, avui en tenim una mostra més que clara, que és en Tòfol, autor de bona part d'aquest cançoner que m'hauràs tan conegut avui en dia. És bé, Tòfol?
1: Sí, això m'acosta es distingir entre la música popular i la música, diguéssim, habanera, música de taverna i tal. Perquè jo tinc un concepte, que potser que no sigui correcte, que és que la música popular ve de poble i que és quan ja hi ha hagut una transmissió oral i una constància en l'audició de anys. Per exemple, podem dir la novia del gendar, podem dir, per exemple, cap esmortar, que nosaltres no tenim ranxo ni cavall per galopar. Aquesta és una cançó que ja és popular. I, en canvi, per exemple, cap a romandre, que és una cançó que té una quarantena bons d'anys, pues aquesta cançó la podien classificar dins d'aquesta cançó melòdica, moderna, marinera i tal, i en canvi, ja quan jo la sent cantar per tant de grups i tanta gent que fins i tot ignoren que la lletra sigui meva, jo ja tinc aquella satisfacció que me van dir una vegada és que quan una cançó passa a ser popular és la màxima glòria, entre cometes, que pot tenir un autor sense que sàpiguen de qui és la música.
0: Estic molt d'acord amb aquesta apreciació. De fet, és probable que mos trobem un poc amb un gènere, un estil de música que està un poc en la frontera entre la música d'autor i la música popular.
1: Clar, ja ho dius tu, la música d'autor és un que se coneix l'autor, i la música popular, pues, ara una cançó sobre Rosaret de Roses Blanques, una preciosa cançó, pues aquesta jo no sé ni de qui està feta ni que deixa d'estar feta.
0: Aquí va ficar molta mà en Deseado Mercadal, en aquest moment. Tot i que et cerques motiu aquest de Rosaret de Roses Blanques i si la mà tornara tinta, el trobam a moltes altres lletres que... d'Eivissa, de Mallorca, de Catalunya. En canvi, així com la coneixem avui en dia, amb aquesta música que tothom canta, té molt de Deseado Mercadal. I és un poc es queda aquestes cançons, no? Que sí que si rasques tenen autoria, però han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent. I jo crec que en el teu cas, això passa molt, començaríem a repassar quines cançons són d'en Tòfolmus, que el tenim aquí de viva veu i que avui és en nosaltres, a Ràdio Far, tenim el gust que sigui aquí. Doncs totes aquestes cançons són d'ell, no? I començaríem a repassar i els coneixem, no? I Escolta el vent, i Vell mariner, i Pregària marinera, i etcètera, i tantíssimes altres que coneixem i que reconeixem. No? De fet, ets autor d'una de les més... L'he dit fa una estona, més reconeixem reconegudes, que a més, si no vaig errat, la teva primera cançó, que és Escolta el vent.
1: Escolta el vent, sí, Escolta el vent. Jo me'n record que... Jo, en aquella època jo havia anat per la casa de Menorca, de fet, festejava la filla del conserge, allà, així que em pot descansar, i que mos van casar i tal, i van ser la mare dels meus tres fills, i allà vaig conèixer en Gomesindo Riera, un magnífic poeta que jo me sembla que no se li ha fet tots els honors que se mereix la seva obra, i és el que havia fet el primer festival de l'O. I el segon també havia fet la lletra amb el monasteri, i va arribar, jo vaig conèixer la casa Menorca un dia i me diu: jo no vull presentar-me més. Com que jo havia fet algunes cançonetes que cantaven allà amb en Didac Monjo Júnior, i va dir, diu, tu que fas lletres de cançons podies fer, o presentar-li, i jo li vaig enviar, me'l va presentar i va dir, bueno, mándame una canció, mándame una letra, i jo li vaig enviar la lletra d'Escoltes Vent. Aquesta lletra estava dins una carta que jo en aquell temps, quan havia tornat a Menorca, festejava des de Barcelona, i jo dins, a vegades li havia cançonet lletres, i li vaig enviar aquesta, i em diu, sí, me gusta, diu, i és l'anècdota que em va dir, diu, falta el estribillo, i jo no sabia el que era l'estribillo.
0: Què és l'estribillo?
1: L'estribillo, i un dia anant en ses barques dins el port, un dia que feia vent, i jo pensava, que li puc dir més en així que jo no li hagi dit en aquesta cançó? I vaig dir, sí, li puc dir mira el cel i escolta el vent, que en aquell moment, des de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i el meu cos l'aliment.
0: Perquè en aquest cas, qui era Menorca i qui era fora?
1: Jo era Menorca i ella era,
0: i ella
1: fora,
0: era fora. Barcelona. Ah, per tant, des de Menorca t'arriba aquest record.
1: Exacte.
0: Observem com aquesta anècdota, diguem, anècdota real, no? Arriba a l'Airetse, com a gran frase de l'imaginari col·lectiu de tot Menorca, mira el cel i escolta el vent, no? Anem a escoltar la cançó i després en farem un comentari, perquè és una versió molt especial que hem recollit per aquí, perquè tu ja has anomenat el Festival de l'Aior, i tindrem ocasió de xerrar-ne, perquè segurament és una fita que té bastant a veure amb l'evolució posterior d'aquest gènere.

0: Molt bé, preciosa cançó, eh? Gran inspiració.
1: Si no ho fos, no hauria durat tant d'anys.
0: Aquesta cançó que hem escoltat, bé, que encara estem escoltant de fons, en realitat és una versió que es va gravar en directe, es poden sentir de fet de fons els aplaudiments del públic, en el Teatre Principal l'any 2010. És en Lluís Cintes, el solista principal, acompanyat d'Estrió Arrels de Menorca, i veiem també alguna col·laboració, per exemple aquí hi ha en aquesta cançó en concret un contrabaix que el sona amb Ben Mercadal. Però aquesta cançó ha estat versionada per mil grups, eh? I de fet feien referència fa una estona en el Festival de l'Aior, que és allà on va sonar per primera vegada, perquè el Festival de l'Aior d'alguna manera té un paper bastant important en sa represa un poc d'aquest estil, no? De sa cançó marinera, sa música venera, perquè hi ha un vincle entre aquesta cançó d'autor, que era, diguem, el certamen, amb el procés de popularització de totes aquestes cançons, eh? Per tant, m'ho recorda molt aquesta música lírica, sa cançó lírica típica dels anys 50, 60, i com a poc a poc van a derivant amb el vincle aquest amb la cançó marinera.
1: Sí, mira, aquesta, la música de Ortega Monasterio, resulta que Monasterio, pues, és la persona de vegades més popular al món de sa manera, però el que ha fet ell molt bé eren balades, balades, i aquesta és una versió estupenda que se va fer. És una cançó que si ara l'any que ve farà 60 anys, 60 d'anys. I el més important d'aquí, el que dèiem al començament, és la transmissió oral que hi ha hagut amb aquesta i amb altres cançons que els canten durant molts anys, per exemple en Escau, i que molta gent l'ha presa, no perquè no hagi escoltat la música del disc, sinó que és com ha fet
0: perquè la sentida en el bar, la sentida en les trobades, i allò de és una cançó d'Ortega Monasterio i sí. Tòfol Mus, quasi podien, molta gent no ho coneix.
1: Podien dir que jo al cap dels anys, amb la bona relació que tenia amb les persones que feien la selecció de jurat d'aquest festival, Amics de Laurencs, me van dir, diu, van dubtar molt en que aquesta cançó la matessin, perquè era la primera que van admetre en català.
0: I
1: va ser...
0: Dins del festival, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, majoritàriament eren cançons en castellà i aquesta va ser la primera en català. I va tenir la fortuna que va tenir.
1: Sí, perquè primer la va registrar Marcos i en... Primer Manel, en Marcos i en Todo, després, més endavant, ja de tots la gent que ja l'ha cantada, en Joana Pol, en Joan Pons,
0: els Arrels de Menorca, els Sis de Ponent,
1: Malagassa i tot això.
0: Sí, sí, gran quantitat de grups. Clar, s'impulsa aquesta cançó marinera ve donat per l'eclosió de molts de grups de l'època, no? I clar, això fa que el procés sigui un poc aquest. Els grups canten les cançons que tenen aquesta tradició que ja ve de la música lleugera i la popularitzen, no? I és un poc el que passa amb un dels grans grups, perquè si hem de xerrar de grups, no és el primer, però sí que segurament és el que té més transcendència, que és el que passa amb els Parranderos.
1: Sí, jo, que, a més, aquesta cançó, jo no amb tot sol és la repercussió així que ha tingut, sinó que és la primera que vaig fer amb en Monasterio, i que si jo, sense aquesta cançó, jo tal vegada possiblement no m'hagués animat i tindria centenar de cançons que tinc escrites entre direm música enregistrada directament i actuacions. Va marcar en Monasterio aquesta transició que podíem dir de la música folclòrica i popular, que era molt reduïda, que se cantava, a obrir un ventall de cançó més balada, més melòdica, més moderna.
0: Molt bé. Jo m'agradaria fer-me ressò d'un article molt interessant. De fet, em vull fer ressò d'un... una revista que es diu Papers, que edita l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, i dins el qual hi ha un article molt valuós que xerra precisament sobre les havaneres i aquest estil de música. I això que estem xerrant en aquest article, ben explicat, molt millor que nosaltres, marca com a tres grans elements que conflueixen, no? I a Menorca eclosiona tot aquest estil de música gràcies a, per una banda, el que representa Ortega Monasterio, per una altra banda, la tradició que existia a Menorca, que existia més que segurament altres bandes, i això que fa, això fa que s'avanera aquest estil de música prengui tanta importància a l'Empordà i a Menorca, per què aquest lligam, no? I no a Mallorca i no a altres zones de la costa catalana, per què només a l'Empordà i a Menorca? I és perquè Menorca existia des de molts anys enrere, estem xerrant des del segle XIX enrere ençà, de la tradició d'escant líric a través de ses corals, eh? No és casual que tinguem un carrer Josep Anselm Clavé, Amor, per exemple, eh? Els cors derivats de Clavé, que són cors obrers que es feien a les fàbriques, aquesta tradició que existia a Menorca d'escant líric fa que pugui arrelar això més, i l'eclosió que representa Ortega Monasterio en s'obertura cap a aquest estil de música, i el tercer peu que explica aquest article és precisament l'existència d'un altre gran lletrista, que és en Tòfolmus, que el tenim aquí.
1: Gràcies. Però m'ha agradat molt això que deies ara, perquè hi ha la relació en Catalunya i Menorca, perquè hi ha una cançó, per exemple, Un senyor de Montunruc, que hi ha cançons que ens pensam que són purament nostres de sempre i que potser han vingut. El que passa és que després, el que deia, en la transmissió oral se pot haver fet més popular a un lloc que no a un altre, però el naixement de la cançó pot ser a un lloc diferent on s'hagi fet popular.
0: Jo crec que això és una cosa que passa amb una cançó, i crec que tu m'ho corroboraràs si és així, amb una de les cançons més reconegudes quan xerrant de música menorquina i música marinera, que és la balada d'en Lucas, sí. Pretesa com a cançó menorquina d'arrel, i resulta que és d'Ortega Monasterio, però està feta quan Ortega ja no vivia a Menorca.
1: Exactament. En Ortega Monasterio va conèixer a una persona que li va explicar la seva història, i efectivament la història que va contar és d'una persona que era un pescador i que tenia i que se va enamorar d'una gent del nord, una, i se'n va anar i després va tornar, el que dèiem popularment, en sa cua entre ses cames.
0: I el pescador no era de Menorca?
1: No és de Menorca. Jo una vegada vaig conèixer a l'escau una persona que se va trecar i m'ha dit, jo som els qui vaig inspirar la cançó en Ortega Monasterio. I era de bé, i jo no m'ho vaig acabar de creure. I li vaig dir, un dia xerrant amb el Monasterio, li vaig dir, i tu coneciste per xerrar en castellà amb ell, tu coneciste a Lucas? Sí, diu, però no se llamava Lucas. Diu, per què posiste la balada de Lucas? Diu, perquè en aquella època se va posar allò que dius Locum, hasta luego Lucas, i li va posar la balada d'en Lucas.
0: Si us sembla, anem a escoltar la balada d'en Lucas. Demà, també ho insinuaven, d'un dels grans grups que eclosionen dins el panorama, que són els Parranderos.

0: que bé que cantaven les parranderes.
1: Jo ara estava pensant el mateix. Els escoltava i deia... És
0: la primera veu de Hilario.
1: És absolutament autèntica.
0: El que jo penso que la cançó aquesta, una de les certificacions que és una cançó escrita fora de Menorca i fa molt d'anys, perquè si el monestiri l'escrigués ara, l'any 2015, a Menorca, començaria la lletra d'una altra manera. No diria jo tenia una caseta vora el mar, sinó que diria jo vaig vendre una caseta fora del mar.
1: Molt bé.

0: Gas a la mà i la mà a la sense que volia fer marí, l'empre segons es compta bé el nombre de síl·labes d'una cançó.
1: Bueno, això també passa.
0: Eh? Vora el mar és tota una síl·laba, vora la mà és una síl·laba més.
1: I això compta molt a l'hora de fer les cançons. Perquè sé que en Tòfol és molt primirat, jo també tinc bastantes manies amb això, en que les síl·labes tòniques, vagin dintre de les notes fortes del compàs. Perquè si no, després m'ho trobam segons quins disbarats.
0: Jo tenia segona casseta, vora l'home.
1: I ja no queda bé. Molt bé. Fixem-nos que els parranderos sí que van ser un dels primers, però quan van eclosionar, quan van tenir el seu màxim apogeu, diguem, ja hi havia hagut altres grups que ja n'havien fet la seva, perquè ells als 66 ja gravaven un disc, però que estava... cantat sobretot en castellà, amb un tipus de cançons com algunes rancheres, boleros, aquesta música lleugera, melòdica, amb molt de ritme sud-americans, que estava molt de moda en aquella època, però quan van triomfar va ser quan es van decidir cantar precisament aquestes cançons, cantades en català.
0: Sí. I... Ciudad de Mahón.
1: També, clar, després hi havia aquestes com Ciudad de Mahón i tantes altres.
0: I Margarita, que lindo
1: eren...
0: su mar.
1: Exacte, eren... aquestes eren cançons en castellà, però en temàtica menorquina, que era un poc espont, i després definitivament la temàtica menorquina, cançons pròpies, lletres en Tòfol, que no té com un estèreo, i cantades en català, quan van arribar molt en fort fins l'any 96 o 7, crec que van actuar, vull dir que van estar molts anys a la palestra, més però és una trentena d'anys actuant, amb alguns canvis de components, però el nucli principalment és mateix.
0: Sí, sí. I molt sol·licitat, i molt popular. Mm.
1: No només a Menorca, van actuar a Calella en aquest
0: festival. I per televisió. Cap als anys 60 i pico van participar a un concurs de televisió. Després també van anar junts a un programa d'en Joaquim Maria Puyol, que vostè pregunta. Mm-hmm. També van gravar una gravació molt polida.
1: Molt bé. Un grup que va quedar un poc eclipsat segurament per l'eclosió dels parranderos, però que aquí l'hem volgut recuperar perquè tenim molta vàlua, també és més o manco de la mateixa època, van començar molt prest a gravar, era un duet que es deia Marcos y Tolo, que també feien algunes cançons en castellà, aquesta música melòdica, però que prest es van diguem, abocar cap a aquesta música marinera, menorquina i habanera. I escoltarem ara una cançó de Marcos y Tolo, aquesta precisament també és d'en Tòfol Mus. És una cançó que en Tòfol Mus explicarà un poc història. La cançó es diu Ets com una altra Menorca. I què passa amb aquesta cançó, Tòfol?
0: Amb aquesta cançó resulta que cap a l'any 67, 68, així, em va telefonar en Rafael Timoner, que va ser Bala de Mont, Pau Descanse, i era el gerent de Catissa, i Catissa volia treure un disc, i em va dir, diu... Que volien que fos una... que anava a rebuf de set si t'escoltes vent i va dir que facis una cançó. Jo li vaig fer una i li vaig enviar la lletra de... la vida d'un barguiner, l'avi meu va morir trist, a pesar que...
1: La va considerar massa trista.
0: És a dir, perquè saps per una felicitació de Catissa per Nadal. I jo vaig dir, doncs jo en faré una altra. I vaig fer aquesta de Ets com una altra a Menorca, i en Desiel Mercadal va posar una música fantàstica i la lletra va encaixar, no van haver de repassar res. I la vegada, el primer que la va gravar va ser en Daniel Clavero, que havia estat qui tenia la tanca de Sant Lluís, i bueno, pues després va agradar molt, i el primer any estava damunt un disc de cartó d'aquests, i el segon any ja van posar un disc de vinil.
1: Que curiós que una fàbrica es dediqui a fer discos, això és bastant impensable avui en dia.
0: És que en Timoner tenia molt bones idees.
1: S'ha de dir que aquí es podria fer un petit parèntesi, que és que a quin impacte tenen les fàbriques, el moviment fabril en la creació de música. I abans en xerraven, no?, dels cors claver, allò que feia era agafar els obrers perquè poguessin cantar. Per tant, l'impacte de la música amb el procés de les fàbriques té la seva relació.
0: Allò que diu de sabaters de banqueta que cantaven.
1: Exactament, tot això hi va molt lligat. Escoltem, per tant, Ets com una altra Menorca, lletra d'en Tòfol Mus i música de...
0: José Luis Ortega, no, perdona, d'en Desiado Mercadal.
1: Ets com una altra Menorca, de Marcos y Tolo.

0: Molt bé, i la cançó segueix i nosaltres xerrarem per damunt. Interessant, també aquest, sí, aquest testimoni.
1: Està molt ben
0: interpretada.
1: Molt ben interpretada. Mm.
0: De fet, avui hem triat un registre de cançons que no estan, diguem, digitalitzades, sinó que conserven el so analògic de les gravacions de discos i els cassets. Sí, en aquella època, en l'època dels cassets, que els cassets començaven a discos, sí, també, les dues coses. Hi ha un element que m'agradaria fer observar, que ens estem movent molt amb com ho diríem, amb un àmbit més llevantí de Menorca. Hem xerrat del Festival de l'O, hem xerrat dels parranderos, que eren bàsicament del castell, ubicats a Cales Fonts, amb el Mont Pescador. Marcos i Tolo eren de Mo. Segurament no és casualitat, en Tòfol Mus és fill d'Esport de Mo, la costa d'en Reinés és el mateix Reinés que el segon llinatge d'en Tòfol Mus, Reinés, la costa que puja, diguem, des de sa casa Reinés, que també és de sa família d'en Tòfol, cap a Dalmó, davant sa sirena, per qui sa sirena aquella de Mo, davant hi ha una costa que es diu costa d'en Reinés. I Ortega Monasterio va venir a recalar precisament a Mo, perquè recordem que Ortega Monasterio era militar, i gràcies a aquesta coincidència ens trobam que es va forjar tot això, i tot això passava a la part de Llevant. Llavors, això passa que els primers grups i les primeres manifestacions es moguin sobretot més a la banda de Mo. Mo és castell, i poc a poc a l'O ja, bueno, tenim en Arcadi, que era darrere el Festival de la Llor i tot això. Però bé, això no vol dir que Ciutadella també en aquella part no s'anés fent ressò. De fet, el grup CPEP en els seus inicis té algun, no totes les cançons, però algun track, com per exemple Xerren d'Esmortar, ja és Esmortar gravat en el disc de CPEP. Per tant, el ressò aquest hi és. Volíem un remarcar-ho perquè és un poc els orígens, però al final acaba resplendint a tot Menorca.
1: Sí, sí, si són persones que i grups que van persistir dins una època que no hi havia tota la difusió, ara facilitar que la gent toca discos i sense tenir toca discos s'escolta la música perfectament, i aquella època pues estava limitada, i és d'agrair a tots aquests que van començar de CPEPs i persones que se n'han anat, com a Marcos Intolo, però per exemple en Beferro encara segueix participant encantades. I
0: Beferro, recordem que el famós fenomen dels frufrus a Ciutadella, sí, estava encapçalat per Beferro, i així com altres iniciatives musicals que van encapçalar. Bueno, Beferro estava dins CPEP, i després va continuar amb altres grups, i aquí tenim Xalandrí, Xerrodes Redesvents, aquests grups. I segurament el grup que més eclosió va tenir Ciutadella amb aquest estil de música arriba ja en els anys 90, perquè aquest és, sobretot, Sis de Ponent.
1: Fantàstics.
0: Sis de Ponent, jo crec que és un grup que se'ls ha de retre també un homenatge per la gran feina que van fer. Hem de destacar la feina musical que hi ha darrere amb en Pere Arguimbau. Pere Arguimbau, sí, és un guitarrista excel·lent, que ha treballat molt en jazz, també és professor de SESMUC a Barcelona, i aquest bagatge musical el va transmetre, diguem, a la creació de la música amb el Sis de Ponent, que comptava amb unes veus espectaculars.
1: Encara ho són.
0: Ho són, sí, sí, sí.
1: I a més aquella cosa que dius, bueno, és que té persones individuals que han cantat, o com la Joana Pons, han cantat a un i tal, però allò són sis, i tots sis
0: a la perfecció.
1: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo la darrera vegada que els vaig escoltar, i els hi vaig anar, i els hi vaig dir, i quan cantau, tanc els ulls i sent les sis veus diferenciades.
0: Sents el baix aquell d'en Ricardo, que és absolutament, sí, sí, sí, inconfusible, sí, sí, sí. El tenor allà dalt, sí, sí, tots els contrals, els barítons, en Gavi, sí, sí, sí, que sí, tu sabeu, sí, principal, sí, de tenor, estan molt bé. Escoltem una cançó de Sis de Ponent. Ells també van gravar els grans hits, eh? Van gravar La balada del Lucas, van gravar Escolta el vent, van gravar Na nena, És com un altre Menorca.
1: I versions que van fer de cançons espirituals.
0: Exacte.
1: I van fer
0: I fan aquella cançó de Macarella, que està ambientada en els gospels, la cançó de Sant Joan, que en el fons és una cançó country, de Kenny Rogers. Molt bé. I amb el Gorro Cuí aquí s'escolta d'una cançó que també us permet vincular aquesta música melodiosa, vanera, marinera amb la música popular i amb la llegenda popular, i és el cas de Ciutat de Parella. Escoltem-la.

0: fantàstiques, aquestes veus.
1: Sí, aquestes veus fantàstiques. A més, ara estava pensant en la versatilitat de ser Ada Mercadal, per exemple, que va agafar Un amor a Menorca, que va guanyar la música del primer festival, però després també va veure cançons, diguéssim, recuint tradicions populars com Camí de Cavalls, com aquesta Ciutat de Parella, i que bueno, o Festes de Gràcia, que també...
0: Diguem que té tots els registres.
1: Té tots els registres.
0: De músiques més melodioses, a músiques més d'infants, aquella de Jo tenia un pardalet, també és en Deseada de Mercadal, sembla que és una cançó antiga i no també és d'ell. I sí, és cert, i bueno, poc aquesta cançó representa aquesta feina, aquesta feinada que va fer en Deseada de Mercadal en recollir melodies i també aportar, diguem, la seva feina d'harmonització i de creació de melodies noves.
1: És el que deien de la cançó popular. Aquestes, per la temàtica i pels anys que estan fetes, podien dir, això és una cançó popular.
0: Sí, perfectament, perquè ja m'ho ha costat, però ho tenim apuntat, però m'ho ha costat Cebre, que això era de Deseada de Mercadal. Segurament és dels autors que tenim aquí a Menorca que més representa aquesta visió d'autor que fica en mà moltes cançons, popularitzant melodies...
1: I sarsueles.
0: I sarsueles, i que deixant de Cebre que són d'ell. Arribam ja al tram final d'aquest programa i ho fem recordant un grup que crec que no existeix ja, que és el Trio Arrels de Menorca. Ho van deixar relativament fa poquet, però ells fins fa dos dies, que diguem, actuaven, i ells quan van néixer l'any 2000, crec 2002, 2003 aproximadament, o 5, ara no m'ho fagueu dir perquè no me'n recordo exactament, en certa manera reivindicaven un poc de continuadors de la feina dels parranderos. Els coneixien personalment, són del castell també, com ho eren els parranderos, molt vinculats a Cales Fonts, en el món mariner del castell, i a més el format de trio, com són ells, en guitarres i veus, també els permetia fer aquest joc, i per això volem acabar aquest programa interpretant una cançó que va fer Arrels de Menorca.
1: Sí, així és com tu podies dir que, i dius que els Arrels són hereus, diguéssim, dels parranderos. Sortosament hi ha un grup que jo li auguro molt de futur, que és els Entonats, que hi ha en Cacho, que havia cantat amb els Arrels, amb Pau Serra i en Gavino, i encara no han registrat cap disc, però que tenen unes...
0: Segurament estaran en camí, perquè
1: fan repertori.
0: I són del castell, també, cada Sant Jaume sonen.
1: I tenen tot un programa d'activitats d'aquest estiu que jo recoman, perquè canta molt bé i tenen un guitarrista fabulós.
0: Molt bé. I una cançó que escoltarem és Pregària Marinera, que en Tòfol també us explicarà una anècdota curiosa d'aquesta cançó.
1: Sí,
0: que també és lletra d'en Tòfol.
1: Sí, cap allà l'any 87, quan te va venir al monasteri amb els parranderos, perquè havien d'enregistrar la tornada a parrandera, i estaven enllestint totes les cançons, amb el mestre Ortega del monasteri va dir, ara us vull a tocar la banera más antigua que yo conozco, que tiene 100 años, que es del maestro Tàrrega, y que se llama, la música se llama tango, y es posa allà, ting, ton, ting, en la guitarra, ting, i jo sortosament ho vaig enregistrar. I li vaig dir, nadie li ha posat música, lletra aquesta música, diu, no. Dic, vale, jo no vaig dir res més, però és que d'una setmana ja li havia enviat la lletra de Pregària Marinera, prega mariner, si veus la barca sense patró, però no ploris, si per flaçada no vull sa terra, sinó mar brava, es cot s'escampi per mil onades fins a l'infinit del temps. I clar, i ell va tenir la generositat de treure una cançó que estava seleccionada, i va posar aquesta.
0: Seleccionada per anar al disc.
1: Per anar al disc.
0: I en el seu lloc hi va anar aquesta.
1: Des Parrandero, sí.
0: Perquè és cert que cada cançó té una història darrere. Totes, segurament alguna anècdota real que inspira la cançó.
1: Sí, és quan ja n'has fet tantes de cançons, el que me fan falta són els motius. Clar. Que siguin de feta. I hi ha una cançó que sembla mentida, que quan estaven preparant per a un disc de Arrels, que és la barca de suro. I aquesta barca de suro, jo la vaig pensar caminant per la Gran Via de Barcelona, i vaig dir, cercaven temes de cançons i tal, i vaig dir, però tu quan eres el d'Ofers, les barques de suro, aquesta petita barca prevalenta, i a més tenia una bodega on hi guardava les il·lusions. O sigui, a vegades te surten
0: un record, apareix,
1: però generalment és quan
0: tema de
1: és quan en in situ, perquè ja es deixaran amb una persona o una cosa, per un fet que ha passat, pues que és quan t'havés tot el muntatge de la cançó.
0: Anem a escoltar Pregària Marinera, del Trio Reals de Menorca.

0: És tot un testament vital.
1: Sí. Sí. La meva barca, sigui la tomba i espal i antena, faran de creu. És un desig de morir enmig de la mar.
0: Sí, senyor.
1: Per això es diu pregària marinera. Preguem tots.
0: Que es cot sus campi per mil donades, fins d'infinites.
1: Ni enterraments, ni res. A la mar.
0: A la mar.
1: Molt bé, bella cançó per acabar aquest programa. Vull agrair, Tòfol, que avui mos hagis acompanyat en aquest programa. Has donat tot una experiència de vida.
0: Jo, vosaltres, bon que m'heu donat l'oportunitat.
1: Molt bé. I res, gràcies a l'equip del programa, en en Cristian, en en Xec, en Marina, avui en Júlia, que la tenim darrere els micros. I recordeu que mos trobareu a Radio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. I fins aquí, arrelats, espereu que us hàgiu sentit a gust. Fins la setmana que ve.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llites, llençols ben humits, sempre passo xeri punyetero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de Saforana m'he perdut i m'ha de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

La sintonia que està sonant de fons, la coneguda cançó Autobahn, és a dir, autopista, dels alemanys Kraftwerk, que fent servir aquesta segona temporada de Lectures Retrobades per introduir l'espai al qual ens desplaçam, en cotxe, per començar amb els escriptors des del lloc on creen les seves obres literàries, avui, paradoxalment, no deixa de ser una mena de pixarada fora de test. O potser, més ben dit, l'excepció sempre necessària per confirmar qualsevol regla. Resulta que avui la unitat mòbil de Radio Far hi va a peu, al lloc de l'entrevista. Justament, però, el dia en què la nostra convidada, malgrat els lligams profuns i evidents que manté amb la nostra illa, viu molt enfora d'aquí, en terres continentals, concretament a la comarca principatina del Penedès. Hem aprofitat una seva visita fugissera a Menorca, en la qual ha fet part d'una triadissa de versos a Sant Lluís, al costat de les poetes Llucia Pellicer i Maria Josep Escrivà, del glosador Vicenç Marí i de la sonadora Carme García, per conversar-hi. Que s'estatgés a Maó, en un pis. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis amb vistes, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis, amb una cuina... Que s'estatgés a Maó, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. És evident que, a pesar que en farem referència, avui no som al lloc on escriu habitualment Sònia Moll Gamboa.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
0: I a part de ser aquest lloc i aquesta manera de crear, els espais...
1: Sí.
0: Tenen després algun tipus de presència dins la teva obra. Evidentment, crec que aquí sí que és important separar que seria l'obra poètica, en aquest cas, dels articles.
1: Sí.
0: Però què en pots dir?
1: Sí, clar, els articles, que el llibre aquest de Beneïda sigui la serp, i, clar, els vaig escriure tots a Barcelona i, clar, m'inspirava, de fet, en anècdotes i en vivències de la meva vida a la ciutat. Quan he estat a Menorca sempre he escrit, sempre. És a dir, a Menorca sí que sempre vaig amb la llibreta i el boli i sempre he escrit tipus dietari o versos o apunts al bloc, que després serien apunts al bloc, diguem, perquè mai vinc amb ordinador a Menorca, i tant si faig un mes com si faig 3 dies, sempre porto la llibreta, i és un moment en què sempre m'inspira, però m'inspira perquè sempre que arribo aquí, sempre estic connectant amb un món, diguem, no solament emocional, sinó també, no sé, de paisatge, de tot el que rebo. No us explica gaire, però sempre tinc necessitat d'escriure el que sigui. Normalment, format dietari. I d'aquí han sortit moltes coses. I la presència de Menorca en la meva obra... sempre hi és perquè està molt lligada a la família i està molt lligada també a moments no solament de felicitat i d'esbarjo, sinó també a moments foscos. És a dir, a moments en què... És a dir, Menorca ha estat refugi, però un refugi on he pogut donar espai al dolor. Per tant, sempre hi apareix. Crec que en tots els llibres hi ha alguna referència a Menorca, a la més del paisatge o relacionats, evidentment, doncs, amb la família.

Aquests dies he volgut rellegir els tres poemes que Salvador Espriu dedica al matí de resurrecció en el seu llibre Setmana Santa. He anat a buscar aquests versos, i no els altres, potser perquè per a mi aquesta celebració religiosa, malgrat el relat esfereïdor de la passió, és més liturgia de vida que no pas liturgia de mort. O potser perquè, després de tants mesos d'impotència, de tantes imatges de criatures malvivint en el fang o morint a les platges, de tanta desesperació davant les fronteres tancades, em calia una dosi de renaixement i d'esperança. Potser també perquè encara crec que la poesia ens salva. He anat, doncs, a buscar els versos del diumenge en què se suposa que la vida va vèncer la mort. I en comptes d'esperança, hi he trobat un abisme, un sepulcre buit on supura el silenci de les dones, la por de les dones, la paraula deslegitimada de les dones. Hi són, però, elles, plenament, en el centre. I més d'una, no solament Maria Magdalena, que és l'única que apareix en l'Evangeli de Joan. En el poema d'Espriu són dones, en plural, les que van al sepulcre. S'acompanyen, es conforten mútuament, se sostenen les unes a les altres. I van, diu el poeta, amb la intenció manifesta d'embalsamar el cos de Jesús, el fill, l'amic, l'amat. Una intenció que Mateu i Joan silencien, a diferència de Marc i Lluc. El poeta dona el protagonisme a unes dones que són mediadores entre la vida i la mort, perquè tenir cura dels cossos quan ja són morts és una manera de reconèixer el seu pas per la vida, de fer un espai a l'absència, d'assumir-la com a part integrant d'un tot. És negar, d'alguna manera, la ruptura absoluta de la mort, amb fe o sense, per rescatar alguna cosa que s'assembli al consol. Les dones que van al sepulcre a embalsamar el cos que han estimat ressignifiquen la mort i posen en evidència fins a quin punt és violent negar la possibilitat d'acomiadar els difunts. Per això el sepulcre buit, en comptes de l'esperança evangèlica, és, en els versos d'Espriu, buit afegit al buit, mort damunt de la mort, vertigen damunt del vertigen. El sepulcre buit deixa l'ànima en suspens, avorta el comiat, frena la darrera mostra d'amor. Així, els sepulcres buits dels nostres dies, els refugiats i immigrants ofegats a la Mediterrània, els afusellats de la Guerra Civil escampats en fosses comunes, els desapareguts en la repressió de les dictadures, els estudiants assassinats i esborrats del mapa com si no haguessin existit mai. L'absència del cos mort anul·la el darrer vincle amb la vida, el del comiat físic, la carícia darrera, el petó definitiu, perquè mentre el cos hi és, encara és i se'n pot tenir cura. Es pot estimar,

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols a la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Sònia Moll Gamboa, la nostra convidada d'avui, va néixer a Barcelona l'any 1974. Professionalment es dedica a la docència. És professora de llengua catalana per adults, professora de tallers literaris... Per tant, la literatura ocupa una part important de la seva activitat, ja sigui virtualment, al blog que conrea, la vida té vida pròpia, o de manera més tangible, és a dir, en format paper, en llibres fets i publicats, com per exemple, quatre poemaris, Non si male nunc, que va sortir a l'editorial Viena el 2008, després de ser guardonat l'any anterior amb el 5è Premi Sant Celoni de Poesia. A continuació, Ideu en algun lloc, que va sortir de la mà de Cafè Central Eumo el 2014 a la icònica col·lecció Jardins de Samarcanda. Després, Faci'm oblidar el bosc, ja a Godall el 21, i ha acabat de sortir del forn aquest 2025, que ja hem citat, repetint editorial, el volum On fugirem, amor. També conrea la narrativa breu, de caràcter poètic, però el recull Creixen malgrat tot les tulipes, que va aparèixer el 13, també a Edicions Viena, i després d'haver guanyat un any abans la 32a edició del Premi Narrativa Curta 25 d'abril, Vila de Benissa. També ha publicat l'àlbum il·lustrat La princesa cavaller, a Godall, el 23, i dues obres de literatura infantil. Fernando Botero, Un mar d'històries, a l'editorial Mediterrània, el 16, i Els dimarts de la iaia Lola, a una editorial anomenada Cap de ratolí, projectes a petita escala, el 2018. Avui, però, ens endinsarem en l'única obra que podíem caracteritzar com a assagística, per dir-ho ràpid, literatura d'idees que treu a la vegada tot el suc possible de la funció poètica del llenguatge, que ha publicat fins ara Sònia Moll, que és el recull d'articles Beneïda sigui la serp, en què, de fet, crec que és el recull en què et vas estrenar a Can Godall el 2018. El text que acabam d'escoltar, llegit per la seva autora, és l'inici de l'article El sepulcre buit, que és el que enceta aquest llibre. Bé, què en pensa Sònia Moll d'aquest volum, ara que han passat 7 anys des de la seva aparició? Quina valoració en fas?
1: Quina valoració en faig? Crec que els temes que tracto en el llibre no han caducat. Els articles sobretot són a partir o bé d'anècdotes personals o bé de notícies d'actualitat. Evidentment, les anècdotes personals i les notícies d'actualitat caduquen, però el que hi ha al darrere, el tema essencialment humà que hi ha darrere, no solament no ha desaparegut, sinó que continua prenent altres formes en l'actualitat i per això crec que no ha caducat. Per exemple, doncs, el desempar de les cures, és el desempar institucional a les persones que han de tenir cura doncs, de familiars amb malalties neurodegeneratives, per exemple, a les violències contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+, a la tragèdia migratòria, tot segueix i en molts casos empitjora. Jo crec que, bé, des d'Ailan, la criatura morta a la platja, siriana morta a la platja, que va ser com... que va donar origen, no? Doncs aquesta, en principi, consciència col·lectiva sobre aquesta tragèdia, perquè no és un drama, és una tragèdia, no?, migratòria. Avui la vivim en un context de guerra en molts llocs del món, però bé, criatures palestines, per exemple, mutilades i assassinades, deixades mortes de fam. Llavors, en aquest sentit, tot i que han passat 7 anys, jo crec que no ha caducat. I, de fet, hi ha com un projecte de reeditar-lo afegint-hi nous articles. El que passa és que, com diuen en castellà, no m'he de la vida i no m'hi he pogut posar, però crec que no quedaria desencaixat perquè els temes de fons doncs, són els mateixos.
0: que no deixa de ser paradoxal, i recomanem un llibre perquè és vigent per la seva qualitat literària, però malauradament és vigent perquè no anem a millor, sinó que ho estem empitjorant.
1: Exacte.
0: Bé, parlem-ne de Beneïda sigui la serp, publicada el 2018, un llibre que recull 44 articles apareguts entre octubre de 2015 i març de 2018, si no vaig errat, a La Directa, que és una publicació en què tenies una columna quinzenal. Com vas anar a parar a aquest mitjà, que no és un mitjà qualsevol? I després, com va sorgir aquesta possibilitat de fer una publicació recollint aquests textos en un únic volum i ja en una editorial com Godall?
1: Com Godall. Jo vaig anar a parar a La Directa perquè jo tinc coneixences properes entre la gent que va fundar La Directa. Són gent que formava part llavors dels moviments socials de Barcelona. Molts eren amics del meu germà gran i doncs, gent amb qui em trobava doncs, en mogudes socials tant a Sant Andreu, que és on jo vivia, com a Sants, no? Per sobretot. I jo ja havia escrit algun text en La Directa en paper, de tant en tant, que tenien doncs, una secció que era una fotografia i llavors demanaven a algú que escrigués algun text inspirant-s'hi, però no era res així, vull dir, regular. Llavors em va arribar la proposta de la Gemma García Fàbrega, que era la periodista llavors doncs, que portava aquests temes, i gràcies a gent també coneguda i sobretot, vull dir, gent que em va animar a fer-ho, perquè jo no me seduïa gens fer articles d'opinió. És a dir, era un gènere que jo no m'agradava i jo no. Però a La Directa em van dir, no, és una columna, és un espai per a tu, com si vols penjar un poema. És a dir, fes el que tu vulguis. I aquesta llibertat creativa va fer que jo m'hi llancés, no? I després la possibilitat de fer-ne una publicació a Godall. Jo vaig tenir l'enorme sort, el privilegi que la Matilde la Martínez, l'editora de Godall, vingués a un recital meu a la plaça de Sant Felip Neri a recitar en Jo i Déu en algun lloc en català i en aquell moment em proposés la publicació de la traducció al castellà. Em va preguntar, i això, tu han traduït al castellà? I jo li vaig dir no. A partir d'aquí vaig començar doncs, una relació amb aquesta editorial. I llavors em vaig atrevir jo, clar, al cap dels anys, vull dir, al cap de... Clar, això va ser 2015-2016, no ho sé. I clar, jo ja tenia molts articles de La Directa clar, però aquests articles només es publicaven en digital, no estaven a la revista en paper. I no sé, jo pensava, a mi m'agradaria tenir-los tots recollits en un llibre, jo, com per tenir-lo a la tauleta de nit. I li vaig proposar simplement a la Matilde i la Matilde hi va creure, simplement van així. Igual que va creure després amb La Princesa Cavaller i igual que va creure doncs, amb els dos últims poemaris, que no són premis i per tant és difícil doncs, accedir a la publicació. I res, van així i estic contentíssima, realment.
0: Sí, no t'havies fent articles d'opinió?
1: No,
0: però en el moment que et van donar barra lliure,
1: exacte.
0: Els resultats són aquells articles d'opinió, però que a vegades són literatura.
1: Exacte.
0: I a vegades els articles d'opinió són textos periodístics sense que estigui aquí fent una gradació, sinó que hi ha una diferència també en l'ús del llenguatge, en la finalitat.
1: Totalment. Mm?
0: És assaig, per tant, és literatura de combat. El llibre comentes que ens cal un tipus de poesia que sigui capaç de despertar les consciències, bufetejar els pensaments apàtics i inconformistes, tirar a terra qualsevol intent d'autojustificació apresa. Ho dius de la poesia, però també en aquest sentit necessitem l'assaig. Potser això explica que de tots els gèneres literaris també, perquè desperta consciència, obliga a reflexionar, a pensar, sol romandre sempre en un discret segon pla.
1: Sí, jo crec que l'assaig el necessitem moltíssim perquè l'assaig posa paraules a, no solament a realitats, sinó a maneres diferents de veure aquesta realitat. I jo crec que l'assaig està així com en un segon pla i a la gent li costa, i m'hi puc incloure aquí, de fet. Crec que primer de tot per això que t'ho has comentat, no? que és com que ens obliga a pensar, ens obliga a reflexionar, però jo crec que la clau també és que ens obliga a reflexionar i a pensar des d'un altre lloc, perquè l'assaig ens obre. L'assaig ens obliga a mirar-nos una parcel·la de la realitat des d'un lloc que no coneixem. I ens costa, fins i tot encara que hi estiguem d'acord. No vull dir des d'una postura oposada, no, sinó que ens amplia la mirada. I això ens obliga a moure'ns interiorment i, per tant, això vol dir prendre responsabilitats diferents. És a dir, és una crida, de fet. És a dir, és un instrument també per a prendre responsabilitat sobre no solament sobre les nostres accions personals, sinó sobre si realment aquestes accions personals volem que transformin la societat, no? Ens obliga a aquest moviment. I d'altra banda, que això no sé si és un prejudici, però crec que hi ha com la idea que l'assaig és un tipus d'escriptura poc amè, és a dir, que no és amè, no? Que costa, que has de llegir una frase i dius no l'entenc, no? Com que no s'entén. Em poso aquí moltes cometes perquè, clar, jo crec que també hi ha un desconeixement de l'assaig, perquè hi ha molts tipus d'assaig, hi ha moltes maneres de fer assaig. I de fet, no sé, Maria Zambrano feia assaig poètic, no? Molt més fosc en el sentit de claredat intel·lectual, com no, és que no sé com explicar-ho, com fàcil d'entendre, entre cometes, a allò que estem acostumats. Però, clar, si hi entràvem, ens obria un món, no? I jo crec que això també atura, igual que hi ha molta gent que diu ui, jo poesia no llegeixo, no? Perquè és molt difícil. I bé, jo crec que és per això que roman en un discret segon pla, però al mateix temps penso que caldria posar l'assaig a primera fila i perquè el necessitem. Necessitem posar paraules al que passa.
0: Mm-hmm. Bé, els articles del llibre, en què d'una manera molt clara vas apostar també per posar en primer pla aquesta escriptura assaística, no estan aquí al llibre publicat seguint un ordre cronològic, sinó que s'estructuren temàticament en tres blocs. El text que t'hem escoltat llegir fa una estona és també el que obre la primera secció de Beneïda sigui la serp, que és una secció que porta per títol Les dones ho van dir. És la més llarga del volum, té 23 articles, i aquí vindiques, per dir-ho a la manera de Maria Mercè Marçal, la dona. És la secció en què exposes més clarament el teu, i cita entre cometes perquè ho diu el llibre, Feminisme Activista i Polític, que és, a més, feminisme i. En què paraules com visibilitat, cura, sororitat, xarxa, violència, entre altres mots, fonamenten uns arguments tan contundents com necessaris a l'hora de fer-nos veure que no vivim al planeta piruleta. I això, evidentment, el lector haurà de llegir el llibre per saber de què estem parlant. Perquè no hi vivim, no?, al planeta piruleta.
1: No hi vivim. Realment, de fet, vivim en un planeta i en un entorn bastant hostil en tots els àmbits, començant per l'àmbit privat, el personal, ara parlaré una mica d'això, el polític, i el social i el que no es veu, que són les estructures que engendren violències i que actualment, i des de fa bastants anys, molt de temps, de fet, massa temps, pretenen responsabilitzar l'individu de malestars que estan generats estructuralment, no? I aquí, doncs, hi ha, evidentment, el patriarcat, el capitalisme salvatge, etc, etc, no? Llavors, els malestars que ens fan conscients que no vivim al planeta Piruleta, clar, ens obliguen, doncs, a fer-hi alguna cosa, no? Però això és igual que davant d'un perill, no? Que el cos, no? El cervell reptilià o queda paralitzat o fuig o ataca, no? Doncs davant de totes aquestes violències quotidianes i no solament les més fortes, sinó també les que vivim quotidianament, podem quedar-nos paralitzats, podem atacar, podem fugir, no? I el planeta Piruleta no deixa de ser, pensar que vivim en un planeta Piruleta no deixa de ser una fugida. Que jo, amb els anys, doncs la veritat és que l'he incorporat a la vida perquè ho he necessitat. És a dir, he tingut el temps de la paràlisi, he tingut el temps també de la lluita, de posar el cos, no? A manifestacions, de posar el cos també davant les xarxes socials, perquè en realitat no hi posem només la paraula, hi posem un cos, perquè emocionalment quan reps violències a través de les xarxes socials es repercuteixen en el cos emocional i físic, per tant, etcètera, no? I a estones necessitava el que jo en deia a l'hora del pati, no? Fins i tot quan dius no, és que, clar, aquesta idea que els malestars que ens travessen ens els hem de treballar nosaltres perquè és una nostra responsabilitat i tot això que és una fal·làcia. Jo també he seguit aquest camí de no, no, jo em treballo i faig el que calgui, saps? Vull dir, que teràpies diverses, etc. Però arriba un moment que quan t'adones que no n'hi ha mai prou amb això, perquè és que no he, la causa no ets tu, no, ni la responsabilitat per descomptat, doncs que jo deia, mira, ja prou, ara em toca l'hora del pati i jo l'únic que vull és incorporar una mica d'hedonisme a la meva vida quotidiana per poder sobreviure, com a estratègia de supervivència. I, de fet, també aquest moviment que he fet en els últims anys de moure'm de la ciutat, doncs, a un poble petit i de viure, doncs, amb animals i de passejar i de fer els versos passejant els gossos en comptes d'anar amb moto per la ronda de dalt, doncs també té una mica a veure amb aquesta necessitat de tant en tant buscar un espai que suposo que s'assembla una mica allò del poder de l'ara, que va estar tan de moda l'any 2000 i que, bé, doncs de dir, doncs el meu planeta Piruleta és oblidar estones que estem tan malament, perquè és que si no jo no ho puc suportar, però això són espais de recer i de pau per després poder no negar perquè la realitat, perquè se'ns fa massa grossa, no? Llavors és un equilibri, és buscar l'equilibri.
0: La segona part de Beneïda sigui la serp és la més curta del llibre. Hi ha 8 textos. El títol, Diumenge amb el pare, i jo hi afegiria sense la mare, tot i que avui ja no hi són cap dels dos físicament, d'Antoni Mallcamps, de ton pare, en rememores alguns episodis biogràfics, especialment en textos escrits, justament quan ell va fer els 90 anys. De fet, li dediques un article específic, fins i tot.
1: Sí.
0: També en aquesta secció apareixen connexions clares amb Menorca. Tot i que Xile també és una presència ben present, és indefugible. I, de fet, llegint algunes anècdotes que expliques, jo, curiosament, ja els havia llegides a Inventari de Minyomia, que són les memòries literàries, o unes memòries literàries d'infantesa, l'episodi d'un avió que no va volar, i que et serveix a tu per introduir l'imatge de la teva avioneta de paper. Bé, aquesta relació paternofilial és també una relació de mestratge. El que diu o com actua ton pare t'obligava a reflexionar, a canviar de punts de vista.
1: Sí, aquests textos que en són pocs perquè, bé, van néixer en un moment determinat, crec que va ser justament l'any que em va fer 89, va caure, era de vacances allà per Sant Pere de Pescador, i bé, es va fracturar el maluc, va ser un desastre tot plegat perquè li van donar l'alta amb un paracetamol i l'home va patir, em va explicar, l'experiència més bèstia de dolor físic que ha tingut en la vida. És a dir, no va dormir en tota una nit de dolor físic fins que jo el vaig poder anar a buscar perquè jo no hi era. I vaig doncs, 24 hores després i perquè pogués estar en un sociosanitari. Aquesta experiència física de dolor, després, clar, en el sociosanitari ens estava recuperant, li va generar tota una sèrie de reflexions sobre la seva vida que van ser més aviat revelacions, no? I, per exemple, ell tenia una idea de per què havia volgut ser capellà, per exemple. I de cop i volta va tenir una revelació i va recordar l'origen d'aquesta vocació sacerdotal, no? I jo hi anava cada dia a veure'l abans d'anar a treballar i llavors ell va ser un temps molt, molt, molt, molt ric, diguem, en revelacions de mon pare i d'altres que ja ens havia contat que les va ressignificar, no? I per això a mi em van colpir més que, vull dir, ja hi havia històries que ja les havia sentides, però van agafar una altra aire, no? I llavors, realment, a mon pare, aquí, en aquesta època, sobretot, hi va haver, sí, una relació de mestratge vital, absoluta, perquè jo vaig connectar doncs, amb moltes vivències que ja havien passat o amb vivències actuals, no?, del moment, del dol, també de la mare, que feia poc que havia mort, i clar, em va generar realment ponts entre el que ell vivia i el que jo havia viscut o vivia, no? I d'aquí van sorgir aquests textos de diumenges amb el pare. Evidentment, jo no hi anava a veure'l només els diumenges, és com cada dia, però vaig agafar una mica, copiar un poc el títol d'aquell llibre de fa molts anys que es deia Dimarts amb el... Martes con el professor, dimarts amb el... Bé, no sé, era que era ara no record ni l'autor ni res, però va ser bastant best-seller, que era, doncs, això, el personatge, no?, el narrador, doncs, anava a veure el seu

0: després, a la meitat, i l'últim és tot més social, és a dir, això, la tragèdia migratòria i altres temes de les cures, etc. I enmig hi ha aquest espai que a mi m'ha facilitat ressignificar aquestes lluites i aquestes vivències, que és el mestratge del meu pare, al qual li estic agraïdíssim realment per això, i va néixer, doncs, així, i era la frontissa, havia de ser la frontissa de les altres dues.
1: És a dir, frontissa que es mena, per tant, a la darrera secció de Beneïda sigui la serp, un oceà dins nostre. Aquí estem parlant de 13 articles. Parles, acabes de dir, que és allà on tractes temes més socials, la cura, aquí, per això dic que també ta mare apareix d'una
0: Exacte.
1: manera
0: Molt.
1: més explícita a partir d'aquestes experiències que vau viure.
0: Exacte.
1: Pots fer una reflexió
0: Social,
1: més
0: sí.
1: social. I a la vegada jo crec que és
0: Sí.
1: la més introspectiva.
0: Sí, clar, perquè toca aquest tema, sí.
1: De fet, els textos em fan pensar en els que després de la directa vas publicar justament el 14
0: Sí.
1: al Digital de Cultura. O també amb la teva obra poètica, almenys fins a Faci'm oblidar el bosc. I dic Faci'm oblidar el bosc perquè On fugirem amor el tinc a la llista de lectures pendents i no li queda gaire per caure, però encara no ha caigut. Però crec que hi ha tota aquesta part de social de crisi climàtica
0: Exacte.
1: que no és tan evident, crec,
0: No.
1: a Beneïda sigui la serp, però que és, també és un altre d'aquests
0: Exacte.
1: desastres del
0: Ara
1: planeta
0: mateix.
1: Piruleta
0: Això mateix.
1: que n'hem de parlar i fer-ho de manera poètica, jo trobo que és també una molt bona manera d'entrar-hi. Bé, cita, entre cometes, perquè ho dius tu, amb tanta frase de Mr. Wonderful i amb tanta dictadura de la felicitat imposada, es fa difícil obrir espais, ja no personals, sinó sobretot socials, per acollir vulnerabilitats i, tanmateix, ser capaç de connectar amb aquestes vulnerabilitats, amb el malestar corporal que es manifesta quan ressona en el present, qualsevol de les experiències traumàtiques que qui més qui menys ha viscut en algun moment de la vida, és justament el que ens pot permetre mantenir un equilibri amb els propis recursos. Aquest neoliberalisme que mos vol de cada vegada més individuals,
0: Total.
1: és a dir, sense xarxa,
0: Sí.
1: sense grup, a més, sent únicament i exclusivament responsables de tot allò que mos passa, ja ho he apuntat abans, però aquí, en canvi, reivindiques la importància de fer xarxa. Deixant de banda que Mr. Wonderful van estar a punt, no res, de fer fallida, i de fet crec que encara no ho tenen acabat d'aclarir, la qual cosa no deixa de ser una acció de justícia poètica. La clau d'aquest textos és donar veu a un malestar corporal, fer-lo visible, perquè si no és visible
0: No
1: no
0: existeix.
1: existeix, que és el que fas també a la primera part del llibre
0: Exacte.
1: amb les dones, i a partir d'aquí també reivindicar la importància del grup.
0: Del grup, exacte. Agafant una mica el que deia abans de que això, no? Que el capitalisme ens vol individuals i sobretot que amaga la seva responsabilitat estructural donant-nos la culpa com a individus, no? De si no et fas a tu mateix és problema teu i això portat a l'extrem, no? És a dir, tu tens la culpa del que et passa, de tot, obviant, doncs, com deia, doncs això, estructures que són allà i que, de les quals moltes vegades no podem fugir, no? Llavors, donar veu al malestar corporal que ha provocat durant segles i durant temps que han provocat les estructures socials econòmiques del moment, s'han silenciat. Evidentment, molt més en el cas de les dones, però s'han silenciat. Llavors, el feminisme hi va posar veu, va començar a posar, vull dir,

0: i vas posar en veu el malestar corporal de les dones, que, i de quin és no, la frase que el personal és polític. I quan diem el personal, convertir-ho en polític, doncs vol dir justament sortir de la trampa, que trobo molt perversa, de la culpabilització d'una banda de tot el que ens passa, i de l'altra, d'aquestes mogudes Mr. Wonderful, que el que pretenen és que la solució a tot plegat sigui molt fàcil, molt ràpida, i és que et repeteixis cada matí al mirall: soc guapa, soc estupenda i jo valgo, no? Vull dir, això és una simplificació absurda que fins i tot s'ha arribat a justificar amb temes de vull dir, degradant el concepte, per exemple, de programació neurolingüística, del rotllo, no? És que si et repeteixes aquesta frase mil vegades, que això continua avui, ara els joves en diuen manifestar. Tu, com a la nostra època era el secreto, no? Allò del el secreto, que era un llibre que va sortir que deia: si tu vas dient el que vols, t'arribarà a la teva vida. Aviam, perdona. És a dir, aquí estem. Ens estan oferint com solucions amb píndoles màgiques i fàcils. Per què oblidem, perquè no vegem mai que hi ha una base estructural, social, econòmica, política, que continua generant violències i malestars corporals. Llavors, és com anar a posar a veu el malestar corporal, obliga a reflexionar sobre les causes reals d'aquest malestar corporal, i aquí enllaço un altre cop amb la necessitat de l'assaig, perquè no es tracta únicament de dir: ai, em fa mal l'esquena, em fa mal aquí, em fa mal allà, que no, és per què ens fa mal aquí, ens fa mal allà, i què suposa això, no? I després, a partir d'aquí, també prendre aquesta responsabilitat, que vol dir decidir què fem amb això. I què fem amb això no pot ser mai individual. És a dir, hi ha una part individual, però ha de ser també col·lectiva, fins i tot quan decidim no fer res. És a dir, trobar per què no podem. Perquè és que hi ha moltes persones que no poden. És a dir, i això també és, hi ha aquest concepte que ara se'n parla una mica més, però en l'època que vaig escriure el llibre jo no l'havia sentit, també perquè no em travessa, he de dir, des del meu privilegi de persona funcional, que és el capacitisme, no? Que arracona totes les persones que realment no poden, ni pel que fa a salut mental o física, no poden ser funcionals, i per tant, ja no et dic, defensar-se d'altres violències que ja patim fins i tot les persones, no totes les persones, també les que són funcionals i podem escollir no fer res, lluitar o fugir, no? Vull dir, llavors, bé, des del feminisme s'ha treballat molt el tema del malestar corporal, però per mi també és molt important no oblidar que cal fer-lo també col·lectiu, no? Que és, doncs, que el personal és polític. I no, això és una, és un concepte que li vaig sentir a la Brigitte Vassallo, que deia: el personal és polític, però el que és privat és privat. Vull dir, tampoc hem de confondre, no, les coses.
1: Has apuntat una cosa parlant d'aquest Mr. Wonderfulisme.
2: Sí.
1: Aquesta idea de que els problemes tenen solucions fàcils.
0: Exacte.
1: La connexió que hi ha entre aquesta idea i el discurs populista del neofeixisme, de l'ultradreta...
0: Totalment.
1: És evident. És a dir, que quan te creus que tot és simple, és molt bo de fer captar i assumir discursos que són totalitaris i que avui en dia, a més, tenen molta prèdica, per exemple, entre els joves.
0: Exacte. Exacte, sí, sí, sí. Que, aquí l'has clavat, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Bé, en parlar de l'assaig, hem apuntat a la voluntat estètica, en direm així, entre cometes, literària, que hi ha darrere dels textos. Jo crec que s'hi percep un estil que lliga d'una manera molt coherent amb la teva poesia. Hi ha vegades que llegeixes frases i la connexió, jo crec que és evident, i això de tenir un estil personal jo crec que en literatura no és tan bo de fer, i en el teu cas hi és. Jo crec que això, hi ha uns vasos comunicats molt clars, Els articles estan farcits d'imatges d'una gran bellesa, d'una prosa molt ben cisellada que flueix. Ho hem vist quan has llegit el text, que tot quadrava i fluïa d'una manera molt, molt, això, molt, molt agradable. I això fa que les idees que hi vehiculis tinguin encara una força més gran. A més, parteixes de l'experiència personal abans de fer el vot a la reflexió. I això sí, el fet que hi vegem una persona de carn i ossos que manifesta les seves conviccions, però també els seus dubtes, les seves pors, fa que la connexió emocional amb el lector sigui més fàcil, més efectiva. Ara bé, et despulles d'alguna manera en els textos. És aquest un risc que assumeixes?
0: Sí, evidentment. Mira, justament perquè, tot i que llavors, quan vaig sentir aquesta diferència entre privat, personal i polític, jo ja havia escrit els articles aquests, però en el fons aquest exposar-se, diguem, primer que és una decisió pròpia i per tant lliure i per tant doncs l'assumeixo, és aquesta responsabilitat, no, de què parlàvem, però sobretot aquest recorregut que faig entre l'anècdota personal cap a la reflexió social política, sí, acaba fent que l'anècdota no sigui tan personal. Perquè, per exemple, jo puc narrar una escena personal d'un intent d'agressió sexual, posem per cas, no? És que hi ha un tant per cent de dones que han patit intents d'agressió sexual que ja no és meva ni l'anècdota, no? Per entendre'ns. Llavors, en el fons, jo no tinc la sensació en aquest llibre, no, d'estar-me exposant tant, perquè si ens hi parem a pensar, l'anècdota en si, no? O de dir el meu dolor, no? per la mort d'una mare, és meu, però l'anècdota en si ja és humana, vull dir, ja s'hi pot veure reflectida moltíssima gent, només canvien les formes, no? Ta mare no és xilena, però és igual, no? Vull dir, ja és el mateix dolor. Llavors, per a mi, totes les anècdotes de les quals parteixo, jo no me fa la sensació d'estar-me com exposant o despullant, perquè trobo que ja són en si mateixes llegibles com a universals. Només cal canviar una mica com la forma, no? També és veritat que aquest risc, jo no sé si l'assumiria ara, en el 2025, amb l'hostilitat i el camp de batalla en què s'han convertit les xarxes socials i bueno, una entrada a l'odi gratuït. No sé ara si m'exposaria això, si faria articles que després penjaria a les xarxes. No ho sé, realment m'estic treballant moltíssim el tema de cuidar-me i de protegir-me i d'assumir que no solament per l'edat que tinc, sinó pel meu recorregut i per com estic ara, que no puc posar el cos sempre i no passa res. Hi poso la paraula, però la poso també com jo vull, perquè necessito protegir-me, no? També faig un equilibri, doncs, sempre entre els riscos. No sóc una persona impetuosa, i per tant sóc bastant reflexiva abans de i molt autocrítica i molt autoexigent, per tant m'ho penso molt abans també de decidir si publico o no publico, no, alguna opinió política, per exemple, o social a les xarxes. Normalment, per exemple, a Twitter repiulo més que no faig cap altra cosa a tot allò en què jo crec, no, que ja ho estan dient altres persones, i ho repiulo i hi ha coses que sí que vull que quedin molt clares, no? La meva posició, per exemple, respecte del que està passant a Palestina, la tinc claríssima i ja està. És a dir, és un genocidi i s'ha acabat i no tinc cap por de dir això, no? Per exemple, he perdut amistats en els darrers temps per aquest tema i m'és igual perquè és una línia vermella, no? I tinc línies vermelles que són allà. La resta, també és veritat que en aquest llibre, A Beneïda sigui la serp, el fet d'escriure des de les anècdotes tan personals també era per anar, perquè jo feia un recorregut de realment tinc opinió clara i inamovible sobre aquest tema. No? I necessitava que m'hagués travessat per poder elaborar doncs, una reflexió que s'acostés a l'opinió, però sempre com deixant oberta la porta a que això pogués canviar o ser viscut i reflexionat d'altres maneres, no? Com l'evolució. Llavors, per això també em feia una mica de por al principi, no? Fes articles d'opinió, no sé, opinió, jo no tinc opinió de tot, no podria ser mai tertuliana, no ho sé, hi ha coses que sí, claríssimament, però la majoria no, no? I per tant, faig aquest equilibri de riscos.
1: Acabarem aquesta anàlisi del llibre pel començament. Hem començat fet a l'inrevés. Comencem pel títol. Acabarem, perdó, pel títol.
2: Sí.
1: En aquest sentit és molt clar. Remet al mite bíblic, però capgirant-lo. Beneïda sigui la serp que em va ensenyar la desobediència. Ens cal, no?, aquesta actitud de revolta.
0: Ens cal, ens cal. Aquest és un vers de Alanis Colts que li vaig llegir i vaig dir, uau, no? Aquest revertir doncs, la frase bíblica, bé, la frase, l'episodi bíblic, no? La desobediència, que és la revolta, que també neix del malestar i neix de la incomoditat, és necessària perquè si no, no podem transformar, ni transformar-nos ni transformar el nostre entorn. I jo crec que sí que cal. També quan pensem en revolta, no, ens ve al cap segurament un, no sé, com un ambient com de violència o d'agressivitat i no necessàriament ha de ser així. Realment hi ha maneres de transformar des de la revolta que no són així. Ara, no nego en absolut que els grans canvis de la història sense una revolta doncs molt més contundent no s'haurien produït, no? Però vull dir que no és l'únic, hi ha moltes formes, eh? Quan parlem
1: de revolta. Hi ha un text al llibre que matises o dones alternatives a la consigna de la metralleta de que Ryan Abel Uli.
0: Exacte, sí.
1: Que me sembla una reflexió molt ben plantejada i que va en aquest sentit. És a dir, quan parlem de revolta, revolta són moltes vies que ens poden dur a transformar, a canviar. Per exemple, moltes coses que bé, des que va aparèixer el llibre, som allà mateix o han anat fins i tot a pitjor. Ja ho havia dit abans, ho havia apuntat, es diu que una obra esdevé un clàssic si aguanta el pas del temps i segueix sent d'alguna manera actual. En el teu cas ho és. El demèrit no és, per tant, del llibre, sinó del món que ens ha tocat viure. I però se segueix molt, encara, enguany, el 2025, poder llegir uns textos que, d'acord amb el que diu Montse Santolino al pròleg, són comentaris de l'actualitat política vista des d'un vessant feminista en què allò personal és també polític, en tot el que vol dir polític, de polis i d'implicació amb allò que és col·lectiu, en la cosa pública, en la res pública. I en què prendre la paraula una dona, a més, un fet que hauria de ser la cosa més normal del món, malauradament, encara no deixa de ser una anomalia. Bé, arribam al final d'aquesta passejada per Beneïda sigui la serp, amb una pregunta que és una pregunta trampa, però ja que estem promocionant d'alguna manera el llibre, què li diries a un hipotètic lector que després d'escoltar tot el que hem dit fins ara es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
0: Doncs que si és el tipus de lector, per exemple, que li fa vessa doncs, llegir doncs, un llibre llarg, no és un llibre llarg, que es pot llegir per articles, que es pot llegir per temes i que realment crec, després jo, en relectures que n'he fet després de molt de temps, personalment, modestament, crec, o no modestament, realment, crec que són textos vells, en ve alta. Crec que llisquen molt bé, són molt literaris, hi ha una bellesa que realment jo, després de d'anys, quan el rellegeixo, penso, jo vaig escriure això? Com ho vaig fer, això? Vull dir, i jo en gaudeixo, realment, i per això el recomano. I el recomano també perquè, com dèiem abans, és una manera de fer assaig, i poso moltes cometes perquè són articles, però entenc l'assaig doncs, com aquesta escriptura que ajuda a no solament a reflexionar, sinó a obrir la manera com ens mirem al món.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cada...

0: A més de parlar en Sònia Moll de Beneïda sigui la serp, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina. Quina és la teva recomanació i per què?
1: La meva recomanació és el poemari defensionari, que es diu Defensionari, de Llucia Pellicer. I el recoman perquè aconsegueix el que crec que ha d'aconseguir la poesia, que és convertir una història personal, una història de recerca de l'amor, doncs, que acaba amb l'ànima malmesa a les mans de l'altre, no? Aconsegueix fer-la universal, però i aconsegueix, per tant, tocar l'ànima humana independentment de les vivències personals. Això és molt difícil i això requereix molt d'autenticitat i honestedat per part de l'autora, i ella, doncs, ho fa. I, a més, ho fa amb un treball de llengua exquisit, amb un domini magistral dels recursos poètics, capgirar els tòpics, jugar amb la força dels contraris. Realment, crec que és un llibre molt, molt recomanable i per assaborir, a més, i quedar-se amb un poema i continuar amb l'altre. Aquesta és la meva recomanació.
0: Molt bé, ampliem el cercle. A continuació, hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I què ens proposes?
1: Us proposo un llibre que malauradament està descatalogat, però mira, des d'aquest micròfon que m'ofereixes, faig una crida a la reedició d'aquest llibre, perquè ha d'existir un altre cop a les llibreries. És un llibre de l'escriptor Vicent Osó, que és valencià, de Vila-real, de la província de Castelló, i el llibre es diu L'herència del vent del sud. És una novel·la que va sortir el 2002. És un llibre sobre el retorn de l'exili d'un professor republicà poc després que matessin Manolete, l'agost del 47. És un retrat de la postguerra en un petit poble de Castelló, amb tota la misèria, tot el dolor, tota la ràbia dels vençuts, que han de sobreviure en un ambient de repressió política i lingüística en què les delacions són el pa de cada dia i ningú es pot refiar de ningú. Però, sobretot, és la capacitat que té Vicent Osó d'endinsar-se realment en l'ànima humana, fins i tot de dibuixar personatges versemblants que, allunyats dels tòpics, és a dir, aquesta ànima humana la veus fins i tot en els personatges falangistes. Realment, aquest home té un talent narratiu impressionant a l'hora de muntar escenes, de recrear diàlegs, i té una bellesa brutal en la prosa. És a dir, la meva opinió, després de Mirall trencat, que l'he rellegit com, no sé, 13 vegades, que és la meva obra tòtem, la segona novel·la, perquè m'acosta molt la novel·la, que he llegit contemporània, és aquesta novel·la, i està descatalogada, i me fa molta pena, i m'agradaria molt que es reedités.
0: La reivindicam des d'aquí, i mentre confiem en aquests oasis que es diuen biblioteques, on podem trobar, amb un pot de sort...
1: Llegiu-la, eh? Llegiu-la, és brutal, aquesta novel·la.
0: Anotada queda. I acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un títol de la literatura universal. I ja vam...
1: Aquesta ha estat complicada. També he escollit una obra contemporània, la veritat, i he volgut escollir una obra de teatre, perquè el teatre es llegeix molt poc, i jo us vull recomanar una obra de teatre que es diu L'ombra al meu costat, que ja és de fa uns anys, crec que es va estrenar a teatre el 2013, per tant és d'abans, i bé, de la Marília Samper, que és una dramaturga excel·lent, i aquesta obra de teatre, jo no llegeixo en general teatre, però em va arribar a les mans i em va colpir d'una manera brutal. És una obra que tracta de l'absència. Hi ha un adolescent en la primera escena que desapareix. I són tres històries paral·leles que, al final, doncs, el lector pot interrelacionar i aquí també ve una revelació d'una bellesa i d'un dolor i d'una humanitat impressionant. És bellíssima aquesta obra de teatre. I hi ha una frase d'aquelles que dius, ostres, saps allò, llibres que t'han canviat la vida? Doncs aquest és un d'aquests llibres. Hi ha una frase que una parella de vellets, un vellet i una velleta, ancians, que ell li diu a ella, per damunt de tot, jo t'he estimat a tu amb tot el que em podies donar i amb el que no. I aquest, diu, va ser el que vaig triar. I aquest amb el que no és una frase que a mi en aquell moment em va fer saltar pels aires i que després ha estat una ensenyança de vida i jo hi afegeixo, sobretot, amb el que no. És la meva recomanació. Poesia, novel·la i teatre.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Beneïda sigui la serp, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Sònia,
1: gràcies
0: per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer haver conversat amb tu d'aquesta obra literària i d'altres que ja m'apuntaré, perquè Llucia ja l'he llegida i rellegida, però m'has posat uns deures molt interessants. I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis. Per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren de desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: La història de la ràdio a Menorca, amb Xec Pons i Cristian P. Coll.
1: I és dia mundial, és que m'acosta molt dir mundial, però és dia mundial de la ràdio, no podíem fer altre que descobrir a través de la història que és que ha passat a la ràdio a Menorca des de que se coneix, que tal vegada no ho coneixem o no es coneix tot, però us intentarem explicar resumidament què és que ha passat a Menorca en el món de la ràdio, i per això tenim aquí el nostre historiador de capçalera, Chuck. Hola.
2: Hola, hola, de nou. Bueno, abans d'entrar dins el tema de la ràdio a Menorca, anem a donar una mica de context. No direm res de la seva invenció, de la invenció de la ràdio, perquè és una conjunció de diversos invents. Però sí que esmentarem els inicis de la transmissió d'àudio. Si bé es pot dir que els primers intents de transmissió d'àudio es remunten a principis del segle XX, el tret de sortida el dona l'enginyer elèctric Frank Conrad el 1916 des de la cotxeria de Caseva. Unes transmissions que posteriorment, el 1920, es convertiran en l'estació radiofònica KDKA. A Europa viatjam a la Haia, a Països Baixos, el 1919, amb la primera transmissió comercial. A Espanya, Ràdio Barcelona va començar les seves transmissions el 1924. I aquí, a Menorca, saltam fins al 1931, en què uns entusiastes maonesos constitueixen Ràdio Club de Menorca, domiciliada a l'Ateneu, amb ganes de trobar-se dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del capvespre, amb la pretensió de sintonitzar qualque emissió exterior, així fos castellana o francesa. El seu impulsor va ser en Benito Cintas Tudurí, que, per lo que es veu, tenia unes mans de plata per construir aparells receptors. La segona etapa s'inicia després de la Guerra Civil amb l'anomenada Ràdio Juventud de Menorca, Estación Escuela del Frente de Juventudes, del 1949, també esperonada per en Benito, però que no va tenir gaire recorregut. I arribam en els anys 50, el 1955, amb Ràdio Misión. Ràdio Misión neix a Ciutadella, vinculada a l'Església, i a partir de les transmissions de les tòmbules benèfiques. En un primer moment, aquesta ràdio, Ràdio Misión, es dedicava a la propaganda i a retransmetre actes missionals de la catedral de Menorca. Un any després, el 1956, amb el canvi de nom a Ràdio Ciudadela, es regularitzen les emissions matinals de capvespre i de nit. S'obre altres temàtiques, esports, música dedicada, la dona, noticiaris, etc., i rep nous col·laboradors, entre els quals destacarem la ciutadellenca Juanita Roca, una de les pioneres de la radiodifusió a Menorca. La Juanita, que era infermera i que també va obtenir la diplomatura en tècnic de radiodifusió a Barcelona, va assolir una gran popularitat amb el programa Verde Campo, en el que comentava les activitats agrícoles i ramaderes.

0: I seguim amb aquesta història de la ràdio a Menorca. En Xec mos va explicant a poc a poc aquesta història. Xec, què mos dius?
1: Mos havíem quedat amb Ràdio Ciudadela, que dos anys després, el 1958, torna a canviar de nom, més o menys, i rep el nom de Ràdio Ciudadela, emissora diocesana de Menorca, ja amb una missió diària, i aquell any hi trobam el primer director titular, el prevere Damià Coll, nomenat pel bisbe. El problema principal que té aquesta ràdio, ja que de moment l'església el sosté econòmicament, és la inseguretat legal de l'emissora. El govern estatal té previst dur a terme un plan nacional transitoria de ondes medias per a la redifusió espanyola, amb el qual es vol posar ordre a un mapa radiofònic confús amb moltes emissores il·legals o que funcionaven en es marge o grups d'abast estatal. S'inicia així un llarg procés burocràtic i de gestions que acaba el 1965 amb la publicació al BOE d'un llistat d'emissores autoritzades a continuar emetent en una mitja, i Ràdio Ciudadela n'és una d'elles. Amb aquesta bona notícia, el projecte de ràdio pot continuar endavant i es decideix renovar material,

0: I d'ara hem sentit aquest Quan xerres amb els ulls de Delén, aquest duet de Ciutadella que ja fa uns anys que ja no estan en actiu. I acabam aquesta part de història de la ràdio. Check.
1: Sí, bueno, per acabar, que no és un final, donem un vot fins al 23 d'abril del 2019, en aquest mateix lloc on som ara, en aquest mateix estudi de ràdio. Aquell dia, aquell vespre, es va iniciar aquesta aventura radiofònica de Ràdio Far, que, com tot començament, s'inicia amb un poc de timidesa, amb el podcast Maquetes, d'en Pedro Sánchez Tuomala, Sonora, que comptava amb Nayara, i el Bibliofric d'un servidor. Enguany, aquest 2025, Ràdio Far complirà 6 anys. I en aquest temps compta ja amb 33 podcasts amb més de 700 capítols. I aquesta nova temporada del 2025 s'hi afegiran més programes i més col·laboradores. Hi haurà també el 6è Festival de Paquetes, noves temporades de Sagramola, de lectures retrobades, de Cap de Fibló, més sortejos i moltes més sorpreses.
0: I aquest any també estem molt contents perquè hem sentit un programa que es diu Ressona, és el primer programa a les Illes Balears creat entre Ràdio Far, podcast.cat, és la revista Núvol, des de Catalunya, Ràdio Intermitent, des del Vallès, també a Catalunya, i Ràdio Reals a Occitània. És un projecte que a través de tres grans blocs temàtics, el turisme, les tradicions i les fronteres, han reflexionat des del punt de vista d'un territori descentralitzat. Enguany venen emocions intenses amb nous capítols d'aquests programes que de sempre, com Sagramoles, Maquetes, Biblioteca Fric i molts altres, com també ha mencionat en Xec.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies

no se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

0: Prince.
1: Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
2: Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva...

Senyor meu, don Diego. Escric això des de la cambra d'un hospital i a l'avantsala del quiròfan. Intenten que m'afanyi, però estic resolt a acabar aquesta carta. No vull deixar res a mitges, i menys ara, que sé el que planegen. Volen ferir-me l'orgull tallant-me una pota. Quan em van dir que m'haurien d'amputar la cama, no em va afectar com tots creien, no. Jo ja era una dona incompleta quan el vaig perdre a vostè, una altra vegada, per enèsima vegada, i tot i així vaig sobreviure.

0: el 1953, la gangrena amenaçava la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, per la qual cosa se li va amputar la cama dreta des del genoll. Veient o presentint que la seva salut decau i que al final de la seva vida està a prop, moriria un any després a la seva casa d'infantesa, la Casa Azul, abans de l'operació decideix concloure definitivament la seva relació, turmentosa com a poques, amb el també pintor i muralista Diego Rivera, per acomiadar-se d'ell amb aquesta intensa carta enrabiada, plena de ressentiment, dolor, abatiment i molta dignitat. Comencem a Epistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburo i en Txec Pons.
1: No m'aterreix el dolor, i ho saps. És gairebé una condició immanent al meu ésser. Encara que sí que et confesso que vaig patir, i vaig patir molt, alhora, totes les vegades que em vas fotre les banyes. No només amb la meva germana, sinó amb altres dones. Com van caure els teus paranys? Tu penses que em vaig emprenyar per allò de Cristina, però avui he de confessar-te que no va ser per ella, va ser per tu i per mi. Primer per mi, perquè mai he pogut entendre què buscaves, què busques, què et donen i què et van donar elles que jo no et vaig donar. Perquè no ens fem els babaus, Diego. Jo tot allò humanament possible t'ho vaig donar i ho sabem. Ara bé, com collons ho fas per conquistar tanta dona si estàs tan lleig, fill de la gran puta?

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón va néixer el 6 de juliol de 1907, encara que a ella li agradava dir que ho havia fet el 1910, l'any de l'inici de la Revolució Mexicana. Vaig néixer amb la Revolució, deia, perquè volia que la seva vida comencés amb el Mèxic modern. Aquest detall mostra la seva singular personalitat, caracteritzada des de la seva infància per un profund sentit de la independència i la rebel·lia contra els hàbits socials i morals ordinaris, moguda per la passió i la sensualitat. Orgullosa de la seva mexicanitat i de la seva tradició cultural, es va enfrontar a la penetració dels costums nord-americans, tot això barrejat amb el seu peculiar sentit de l'humor.

0: La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de diferents estils, com el realisme, el surrealisme i el simbolisme, així com de la cultura autòctona, apreciant els valors estètics de l'art popular de Mèxic, demostrant en la seva pintura un sentit dramàtic i violent que es pot trobar també en alguns exvots populars, dels quals en tenia una gran col·lecció. Va saber copsar tot el que tenia al seu voltant: pintures, fotografies, gravats, exvots, exposicions, llibres i viatges. Va estudiar-ho i això va ajudar-la a definir un estil pictòric propi. La seva obra s'origina i procedeix d'una indagació contínua sobre ella mateixa i manifesta els estats d'ànim de manera precisa i deliberada, materialitzant les oscil·lacions entre el patiment i l'esperança. El caràcter simbòlic de la seva pintura és una via per l'expressió vehement d'una personalitat apassionada per a la qual l'art és desafiament i combat, lluita violenta contra la malaltia, però també replec abstret cap al jo interior i la petjada del reconeixement dolorós de la seva identitat malmesa.
1: Bé, el motiu d'aquesta carta no és per retreure't més del que ja ens hem retret en aquesta i qui sap quantes putes vides més. És només que em tallaran una cama. Per fi es va sortir amb la seva a la condemnada. Et vaig dir que jo ja em feia incompleta de temps enrere, però quina puta necessitat hi havia que la gent ho sabés. I ara ja veus, la meva fragmentació estarà a la vista de tots, de tu. Per això, abans que et venguin amb la xafarderia, t'ho dic jo, personalment. Disculpa que no em pari a casa teva per dir-t'ho de cara, però aquestes instàncies i condicions ja no m'han deixat sortir de l'habitació ni per anar al bany. No pretenc causar-te llàstima a tu ni a ningú. Tampoc vull que et sentis culpable de res. T'escric per dir-te que t'allibero de mi. Vaja, t'emputo de mi. Sigues feliç i no em busquis mai. No vull tornar a saber de tu ni que tu sàpigues de mi. Si d'alguna cosa vull tenir el gust abans de morir, és de no tornar a veure la teva horrible i bastarda cara de malparit rondar pel meu jardí.

Durant tota la seva vida va tenir una salut fràgil, patint poliomielitis als 6 anys, i el 17 de setembre del 1925 un accident amb autobús la va deixar amb lesions permanents. Li va quedar la columna vertebral fracturada, gairebé trencada, i es va fracturar diverses costelles, el coll, la pelvis i una cama per 11 llocs diferents. El seu múscul es va desfer i un passamà li va travessar el ventre, introduint-se-li pel costat esquerre.

0: es va passar 9 mesos al llit i es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida. I va haver d'usar cotilles de diferents tipus, així com diversos mecanismes d'estirament. Aquest tràgic accident va marcar-li la vida. Va ser un xoc estrany, no va ser violent, sinó sord, lent i va sacsejar tothom, però a mi, molt més. Va escriure a Frida sobre el tema. L'avorriment que li provocava la seva postració la va dur a pintar.
1: De que por mí puedas llorar.
0: Però un altre accident, entre cometes, va sacsejar la seva vida. El nom, Diego Rivera, a qui va conèixer per una amiga el 1927. De seguida, l'admiració mútua que sentien l'un per l'altre els va conduir a contraure matrimoni el 21 d'agost de 1929, malgrat l'oposició de la família d'Anna Frida, que el trobava massa comunista, rabassut com una pintura de Bruegel, i massa gran per a Frida, perquè Diego tenia 22 anys més que ella. La seva relació va consistir en amor passional i vertader, aventures amb altres persones per part de les dues bandes. Frida ho va fer també amb dones a partir de descobrir les primeres infidelitats d'en Diego, les quals li van provocar un gran sofriment. Vincle creatiu, odi i un divorci el 1939 per després tornar-se a unir. Ser la dona d'en Diego és la cosa més meravellosa del món. Jo deixo que jugui al matrimoni amb altres dones. Diego no és el marit de ningú i mai no ho serà, però és un gran company.

Com ja hem esmentat al començament, el 1953 li van haver d'amputar la cama dreta a causa de la gangrena, la qual cosa la va assumir en una profunda depressió que l'abocà a intentar suïcidar-se en diverses ocasions fins la seva mort l'any següent. Abans de la seva mort va deixar escrit: «Quan mori, cremeu el meu cos. No vull ser enterrada. He passat molt de temps ajaguda. Simplement, cremeu-lo».

Es va suïcidar o el seu cos ja no va resistir més al dolor i al deteriorament que patia? Potser una combinació dels dos? Durant tota la seva vida, Frida va sofrir dolor i tot i així sentia una gran passió per la vida i una gran ànsia de llibertat que es poden resumir en aquestes paraules. Veus per què els vull, si tinc ales per volar. El 1955, Rivera, abatut per la mort d'Anna Frida, escriu: «Me n'he donat que el més meravellós de la vida ha estat el meu amor per Anna Frida».

encara que va gaudir de l'admiració de destacats pintors i intel·lectuals de la seva època, com Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti i Concha Michel, la seva obra va aconseguir fama i veritable reconeixement internacional després de la seva mort, especialment a finals dels anys 1980, principis dels 90, per col·leccionistes com la cantant Madonna. Frida Kahlo es va saltar totes les convencions en aspectes com la sexualitat, l'expressió artística o la seva ideologia política, en una època en què una dona no podia escapar-se d'un rol prefixat. Avui, Frida és una icona feminista per la seva personalitat i per l'energia indomable que desprenen els autorretrats.

0: ojalá y que te vaya muy bonito.
1: És tot. Ja puc partir tranquil·la perquè m'arrenquin en pau. S'acomiada qui l'estima amb vehement bogeria. La seva Frida.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Vícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Radio Far.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gabi Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gabi Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 65. En el que ens transformam en hiperfriquis, per ratllar d'un còmic japonès, un manga, i d'un autor de capçalera que és Mel de Menorca. Bueno, en aquest cas, Mel de Japó. Ratllam avui de Nausica de la Vall del Vent, de la genial Hayao Miyazaki. Un manga que podrien qualificar de ciència-ficció de fantasia o fantasia científica que mos mostra un futur apocalíptic que sembla molt, molt real, en el qual sembla que mos hi dirigim de cap. Una obra amb un missatge ecologista i pacifista que hauríem de tenir de bandera. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tinc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-se endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Benvingudes i benvinguts. Aquest és el programa número 17. Són ja uns quants. Així que ja és hora d'introduir qualque novetat. Sent sincer, he de dir que se m'ha fet difícil trobar aquesta novetat, o potser encara no l'he trobada. L'únic que se m'ha ocorregut, en la meva defensa diré que per ara, ha estat ratllar de clàssics. I aquí me torna a sincerar. No són molt dels clàssics. Fa anys vaig voler llegir Madame Bovary, de Flaubert, i quasi em provoca un ictus. Segurament perquè la traducció era horrible. Però com diu Italo Calvino, llegir per primera vegada un gran llibre a l'edat adulta és un plaer extraordinari, diferent d'haver-lo llegit en la joventut, que és una forma molt elegant de dir que te fas vell. Però per aquest programa farem una petita trampa, i mentre esperam Tolstoi, Balzac i Dickens i Kafka, recorrerem a un clàssic de la ciència-ficció, una novel·la de gran actualitat. Així que avui, a Biblioteca Freak, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

I el primer misto l'encenem amb aquest Burning Down the House de Talking Heads, per deixar-lo caure damunt el paper, que crema a una temperatura de 451 graus, que diu el títol del llibre.

0: Fahrenheit 451 és una novel·la distòpica en què se mos presenta una societat futura on la gent condueix a tota llet, va a fer feina, torna a casa per estar espaterrats en el sofà mirant la televisió, etc. En què el més important és ser feliç. La gent no ha de mestre estar preocupada, no ha de mestre pensar. Com és que han de pensar si això mos provocarà mal de caps? Una societat dominada per l'apatia, on ningú vol saber res i ningú es fa preguntes. S'ha triat el camí més simple. I no obstant, no són feliços. La violència, l'assassinat i el suïcidi estan a l'ordre del dia. Una societat malalta, de banalitat i conformisme. Una societat sense cultura, sense història, sense records. Anestesiada y amnésica.
1: ¿Quieres saber lo que hay en el interior de todos estos libros? Hay solo locura. Los Hills quieren medir su lugar en el universo y recurren a estas novelas sobre personas que no existieron jamás. O peor, filósofos. Mira, aquí está Spinoza. Un experto gritando a otro experto, tenemos libre albedrío. No, nuestras acciones están predeterminadas. Cada uno dice lo contrario. Y un hombre se siente perdido así. Se siente más salvaje y solo que antes. Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
2: Dale, solo una.
1: Mejor ninguna. Verás, no nacemos todos iguales, Guy. Así que tenemos que hacerlo mediante el fuego. Y así podemos ser felices. Por eso quemamos. Vamos a sacar esta basura de aquí y que comience el espectáculo de fuego, ¿de acuerdo?
0: I dins aquest context trobam el nostre protagonista, el nostre heroi, en Guy Montag, un bomber que en tos d'apagar focs els provoca. Concretament, la seva feina consisteix en cremar llibres. I ja que hi som, les cases d'aquestes persones que amaguen això tan perillós que és un llibre. Perquè un llibre te fa pensar i un govern això no pot permetre. On s'ha vist una persona que pensi? No, el govern ha de tenir el control sobre el que pren la societat, fent que tinguin la sensació que són lliures de pensar. I com podeu suposar, en Montag hi ha un moment que pensarà, i això li farà replantejar les regles de la seva societat.

0: I nosaltres seguim amb aquest Clapdown des de Clash, un himne punk que anima a rebel·lar-se contra les regles i codis de la societat, com fa el protagonista d'aquesta novel·la. Una novel·la que tracta la censura, el poder, el control, la importància de la literatura i de la paraula com a font i vehicle del pensament, la importància del coneixement enfront la ignorància, la tecnologia deshumanitzadora, aquesta jovenet que no deixen els telèfons mòbils ni per anar a cagar, per favor, i la responsabilitat col·lectiva enfront als abusos dels governants o de rumb de la societat. Un cant d'amor en els llibres, aquests llibres que creen, que ensenyen, que te fan pensar i qüestionar la vida i el món, que te fan viatjar, i que encara que siguin una mentida, me sap molt de greu dir-ho, i parafrasejant es dibuixant liniers, ets la millor mentida que mos hem inventat.
1: És un holocausto comercial. 24 hores al dia, durant el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.
0: Una novel·la de ritme àgil que augmenta a mesura que avança, i d'una prosa cuidada, plena de figures retòriques, de metàfores, de símils i altres figures que tampoc venen en el cas, amb un vocabulari molt focalitzat en el foc, ignífug, deflagrar, etc. Una novel·la visionària, no només tecnològica. Tenim telèfons mòbils, televisors morals, cursos en línia, tenint en compte que la novel·la es va publicar el 1953, sinó també que mos adverteix del perill del triomf, de la mediocritat i de la uniformitat, del perill de la concentració en allò individual i del perill de la manipulació de la informació, que mos condueix a una interpretació distorsionada, a un judici inexacte i il·lògic de la informació. Una novel·la amb un final optimista, que considera que la humanitat es podrà destruir, però que renaixerà constantment. Un optimisme com a la taronja mecànica d'Antoni Burgess. Un optimisme que no compartesc. Jo som més del pessimisme d'Emil Cioran. Però bé, no tot ha de ser una merda, que arriba un moment que de la pudor no pots respirar.
2: Yo creo que lo más importante para ser feliz es querer serlo. Ya está. Si quieres ser feliz, puedes ser feliz. Me despierto cada mañana y me digo, cómete el día. Y es lo que intento hacer. Me tatué No More Drama en el tobillo para acordarme de que por cada motivo que tengas para estar triste, vas a tener uno para estar alegre. Lo que más feliz me hace a mí es hacer feliz a los demás. Los detalles, cualquier tontería. Dejar una notita, hacer un regalo cuando no toca. ¿Cuánto cuesta devolver una sonrisa? Pues una sonrisa a veces es la mejor medicina. El otro día entré a un bar y ponía, aquí no hay wifi, hábleme entre ustedes. Y a mí esas cosas me encantan. Deja el móvil y vive. Todos somos únicos y especiales. No dejes que te digan lo contrario. A mí no me puede ir nadie sin mi permiso.
0: I fins aquí el primer clàssic de Biblioteca Freak. Aquesta petita trampa feta de ciència-ficció, gènere freak per excel·lència, amb perdó de la fantasia heroica, tipus El Senyor dels Anells, de Tolkien. I nosaltres fugirem del control i la repressió amb un hitasso de hitassos, amb el Karma Police de Radiohead. I direm adeu citant el mateix Bradbury. Hi ha coses pitjors que cremar llibres. Una d'elles és no llegir-los. Així que llegir llibres, quants! Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Molt bona nit.
2: Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clat se'n vull, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, les ratapinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí rata pinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobem una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors a les 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobem representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el Comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans. Però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: arxiu. Si tan sols tinc un niu, la colònia que és sagrada és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred. Puc baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges com quan ets al llit. Que hi ha una plaga, jo no faig vaga. Entro en escena quan la llum s'apaga. Sóc necessari, no hi ha qui em pari. Creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang. Sóc petit però gegant. La nit a mi no em confon. Vaig volant per tot el...

0: En aquest capítol hem escoltat Nocturn Opus 9, número 1, de Chopin, Tocata i fuga en re menor, de Bach, i Rap penat, del grup musical Xiula.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, vale, ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raül Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, vaig veure, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia, jo vull ser com aquest home, no? Tenir una vida d'aventures. I després vaig parlar amb un professor i em va dir, escolta, això, si estudies història aquí o arqueologia, aniràs a Tarragona a buscar monedes i ja està, no? Això de l'Indiana Jones és mentida. Que va ser un frustre molt heavy i vaig dir, hòstia...
1: Quina edat, això, més o menys?
2: No sé, devia ser molt, molt petit, no me'n recordo, però...
1: Ser 10, 12 anys.
2: Sí, por ahí, o inclús més peque.
0: Vocacional total, llavors.
2: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, Miguel de la Quadra Salcedo, que era un periodista, que bueno, ja es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me'n recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir... Sí, aquest home, el que fa, s'assembla a la pel·li d'Indiana Jones. Més anava inclús disfressat així de...
1: Amb un xaleco, potser.
2: No? D'explorador, i clar, vaig dir... Hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser clar. Periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no?
1: No, però
2: m'agrada. I així ens comença.
1: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica
2: total.
1: A conèixer, com a mínim, la professió i després et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen en imatge. Ens pots explicar una mica on era?
2: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin, i l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona intifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència, que havia cobert la segona intifada i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
1: Quin any, això, més o menys?
2: La segona intifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy, el 2001. El 2002 hi ha la...

0: la reocupació de Cisjordània per l'exèrcit per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3 quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem per cobrir la segona antifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar. No? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix. No? Sempre és un cercles de violència.
1: Sorgeix un altre
0: grup. Un altre cop i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma. Uh-huh. I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar els plaers.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això es transforma el territori o no?
2: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
2: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
1: analitzar com canvia el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, pues, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marró grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitoclòrits, de nitoclòrits, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren les vespre, almenys eren les tres, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un altre programa de maquetes en aquest sprint final de final de 2023. Aquí tenim un episodi, bueno, seran els dos últims episodis d'aquesta temporada, en dues parts, una entrevista que vaig gravar l'altre dia amb en Miguel Aranda, un no tant músic, sinó, bueno, que també és músic i m'ho explica, sinó conegut per tenir uns estudis, un estudi de gravació a Mo, en els anys 90, els estudis Tanta, on moltíssima gent va passar a gravar, ell mateix ho comenta en l'entrevista, i entre d'altres pues, vaig estar jo fent unes gravacions del primer CD de Males Artes. Per tant, si m'ho preguntem una mica d'autobombo, antes de començar, posem un tema de Males Artes i escoltar l'entrevista amb en Miguel Aranda. Vinga, a disfrutar!

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K, el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglar avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lo sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera. Er que per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des de que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista. I això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa. I així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar, bueno, el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo, i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar, i bé, va ser així, i va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció. Algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra. Cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Feim passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que ja, jo ja no sé on som, sembla que faci tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença a fer això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que faci tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de sa gent guai de Menorca, de sa música guai de Menorca, i res, aquest programa que va començar pues recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant a gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faig ganes un poquet i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyeta Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats Gils de Duy, o quan eren fiats jo personalment, pues, ja li comenten en Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passaven genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes meus subconscient per començar a fer lloc de muntar escenari, fes a seure. Res, pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyeta Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyeta Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyata Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no estan d'allà, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Però hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyata Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quantes aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacte, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: feia gerades anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. No va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, que em venen allà, no, trobes tu? Sí, està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català.
0: Sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres va ser una passada.
0: Quan dius va venir, vols dir va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: No, ja vaig descobrir. És a dir, el grup de joves amb què anava eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir ser la cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonaves a ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no? Hi havia, per exemple, el grup de folk de Barcelona, teníem
0: els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco, suposo, del grup de folk d'aquest de Barcelona, que no potser els originals de les cançons que fa, suposo que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més endavant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard, vale.
1: Quan ja hi va haver altres mèdies més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música i m'has comentat d'en Pete Seeger i se van sent de segon millor en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se treu molta influència.
1: A veure, els meus referents, els primers referents meus com a música folk i especialment dedicada en els fiets és en Xesco Boix.
0: Ahà,
1: vale. Xesco Boix, un català.
0: Sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto aquest tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a ser animació infantil,
0: sí, però
1: teatre, format, titelles, sí. Contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, i que, perquè bueno, hi ha digestes també, sí. Que posen música i fan ballats al bosc, això també hi és. Però la cançó que feien altres me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, tornem enrere, comences, te dono una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions en directe.
1: Jo som de Ferreries, però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà. Vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que ens estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons que dèiem, no, de folk, i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la Traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau! Va fer aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres!
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors la Traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem... I que no s'ofenguin, de la Traginada, perquè... Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, són les reglosíssimes estàndard d'aquestes Traginada, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar...
0: Tòfol, també.
1: Que va escriure molts de poemes, i en Monestellos en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle...

0: els grups de pues, relacionats amb una parròquia, o si deixaven un espai per assajar grups, ja estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós una, aquesta connexió, però no te vull interrompre.
1: Sí, no, i llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, sí, jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per
0: vull
1: tant,
0: dir, veus aquesta connexió?
1: Per tant, va ser, el seminari va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I per tant he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia, no va venir al seminari,
0: va
1: venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: I
1: el rector del seminari mos diu, no, que dirà sa gent que els seminaristes han anat en el recital d'en Raimon. I tu, només hi havia un parell que van ser més espavilats, van podar per una finestra i van anar sentint en Raimon.
0: Clar, que avui dia penses que té tot el sentit del món. Que
1: vull dir que hi havia poc aquesta mentalitat,
0: vale.
1: Ostres,
0: vull dir
1: que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: des de dalt
1: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, bueno, coses. Sempre, el nou sempre s'està un poc així.
1: Sí.
0: Veure...
1: Però bueno, que vam del seminari vam aprendre que aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general,
0: okay,
1: i per la llengua.
0: Sí.
1: I s'amora per ser llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb una cançó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns, que és de Camí de Marrotes, hi havia un grup de ball folclòric,
0: okay,
1: que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat. I també alguna... Bueno, i na Pilar va dir, i per què no veniu a sonar... o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a aprendre cançons de jotes i tot això. Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En Miquel
1: Camps, mos vam conèixer a Seixam, en aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar a nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, bé, un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te parlo d'antit. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Becker, d'on el nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
1: Molt bé, el 82. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te'n recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale,
1: que encara no tenia nom.
0: Ok, eren uns replegats.
1: En el grup Cares, Pinyeta Pinyol, vale, encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia en Ernest Ribalaiga,
0: okay,
1: i hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i en Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir, bueno, però poseu de posar un nom, perquè... I com que aquell any, justament, el tema, el taller que fèiem, eren les porquetjades...

0: Hi ha una cançó que no sé per mo si era tradicional o no, però a Ferreries era tradicional, és mitjor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, mm-hmm. que normalment no anaven es matadero a matar el porc, el mataven o bé en un lloc o sí. fins i tot en una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers
1: sí.
0: amb un davantal blanc i amb la coa d'esporc el penjàvem, fent la broma i el penjàvem a qualcú darrere, no?
1: Vale.
0: I pel carrer anaven cantant pinyeta, pinyeta, altres, si es fan nou, han mort esporc i no sé on, de Can Antoni a Nosa, de Can Miquel d'Esforn, vale. tal. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de
1: l'esporquejada.
0: Bueno, i com que aquest any nosaltres, el taller que vam organitzar era sobre les porquejades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir, oh, mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
1: I ve d'aquí.
0: I d'aquí ve el nom.
1: Perquè Pinyeta vegades... Pinyol, les porquejades, no apte per vegetarians, eh? Jo! Ja, veus?
0: Perquè a vegades la gent ens demana, qui és en Pinyeta, qui és en Pinyol?
1: Sí,
0: i la gent se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, això és un secret.
1: Vale, ja està desvetllat el secret. Ostres, tu, no, jo no ho sabia, això, no tenia ni idea de què
0: vingués
1: de...
0: Sí, sí.
1: Vale. Muntau Pinyeta.
0: Però després mm-hmm. nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquejades
1: sí,
0: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien altres.
1: Efectivament. Sí, tot el tema que d'esport no el sabia jo.
0: I llavors l'escoleta l'escoleta de mos buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal, supos que a través del programa que delgaixes a les escoles, i mos van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs i tal i qual? I van replegar un parell de músics més, un tio que tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument. Era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I va ser un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí, va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i en fi.
1: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com sorgeix la idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que a Menorca no n'hi ha cap més, sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats en l'eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta... És interessant com sorgeix aquestes sí, coses.
0: Així és com va sorgir i de cada vegada teníem més
1: actuacions en aquest sí, sigui festes de...
0: Va tenir potser 50 en un any.
1: Vull sí, dir, eh? Sí. Colots, no és poca cosa.
0: Quantes tenen dalt zona? I ara no.
1: Vale. Sí, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
0: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
1: Ulots,
0: en 5 dies.
1: Vas aguantar la veu bé?
0: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mó a fer... És a dir, a Mó mos contrataven el dijous jardí.
1: Sí.
0: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jardí.
1: Vale.
0: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
1: Almenys els horaris,
0: i tothom
1: sí.
0: ho volia a les 7. I van dir, mira, a Sant Lluís que no teníem tant de compromís i anirem a les 5.
1: Vale.
0: De 5 a 6 i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
1: Sí.
0: I després a Moïn érem un poc més tard.
1: Però sota estava a prou, no us vam fer anar...
0: Però muntar i desmuntar l'equip.
1: Sí, que la gent no ho sap, però...
0: Muntar i desmuntar l'equip.
1: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que quedaven dos bafles ho aclareixes.
0: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moïn.
1: Correcte.
0: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moïn ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre les tres
1: sí.
0: i l'esforç de cantar i d'animar i tal i qual. Van quedar fes pols.
1: Sí, eh? No, més s'estrés a vegades que no una altra cosa, perquè aquestes coses se te tanques coll i ja és...
0: I van dir, però mai més, eh?
1: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dir, dia,
0: si
1: no...
0: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, bueno, ja estem compromesos.
1: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així vos duia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable o seguiu sent un poc qui vengui...
0: No.
1: Sempre sou vosaltres dos?
0: Nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Després s'hi va incorporar un bateria.
1: Correcte.
0: Que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills, també.
1: Correcte.
0: I el bateria, que era tal Billy, li deien Billy,
1: sí.
0: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
1: Correcte, sí, sí.
0: Després ell també se'n va anar a estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
1: Vale.
0: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins el 80... A veure, 82... El 94, per aquí.
1: Ah, sí. Vale. Jo la formació que tinc que me sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra. En Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
0: Sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nunut.
1: No? Ah, també.
0: Per fer melodia. Sí, jo feia la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, aquesta altra polca. Jo feia harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
1: sí,
0: amb un nunut, ell
1: sí,
0: feia
1: sí,
0: melodies.
1: Sí,
0: sí,
1: un nunut.
0: I...
1: Que era un cazú, però era un nunut. T'ha demanat per la formació? Per
0: després, sí. Hi va haver un moment crític.
1: Ai.
0: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir en el Consell
1: Insular. Xerrant també ja dels 90, no? També, o...
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
0: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
1: Per motius polítics, ostres, sabrà. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo tinc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no el tot seguim. Vull dir que al final, d'aquí 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
0: En Bascàs teu, en Bascàs que fan cançó menorquina,
1: sí.
0: Hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
1: sí, no? sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és com...
0: En canvi, el nostre, com que... No,
1: no, és que no tenen més entre cometes remei.
0: Una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
0: Que amb Beb Portella,
1: sí.
0: En Beb Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava, organitzava activitats culturals, etc., ens va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
1: 25, que llegia por ahí, sí.
0: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
1: sí.
0: En Beb Portella ens va organitzar un homenatge, que va fer venir... que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer al Freginal, que estava patadíssim de gent. Una cosa, però jo volava dalt un núvol. Ostres, va ser impressionant. I després un altre...
1: El 2008, mira, ara ho he vist.
0: El 2008 era això?
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Llavors.
0: I llavors... quan vam fer, bueno, l'Ajuntament de Mó ens va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: També.
0: Que també cercaràs quin any va ser.
1: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
0: I...
1: Vam fer espregó de les festes de Gràcia.
0: Vam fer espregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó,
1: olé,
0: en la guitarra i el guitarró, i després l'escenari que hi ha al costat, sí, al costat de l'Ajuntament, que sí, després se la fa una verbena i sí, tal i qual, hi havia uns quants músics, per exemple, en Bep,
1: vale,
0: amb Mercadal, per exemple, sí, amb els baix, sí, després sí, sí, hi havia un teclat, hi havia una bateria,
1: sí,
0: i dos joves d'Esmortar, que havien conegut d'Esmortar, que ens solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més, sí, bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
1: Que guany.
0: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, idò, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solem fer quan feien de so, si vols aigua ben fresca, gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
1: Que xulo.
0: Bueno, i va ser una passada veure la plaça aquella de l'Ajuntament o de Santa Maria, tota patadíssima de gent,
1: sí,
0: i la gent que...
1: Adults i tothom. Oh, va,
0: perquè... Ostres, nosaltres vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
1: Però això, el que t'ha de... Sí, sí, sí, sí. Vull dir, que ha crescut amb vosaltres, i clar. Sí, sí.
0: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
1: Ho crec, sí, sí, sí, sí, no m'ho puc imaginar. Sí, sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla, sí, que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van falta un...
0: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estava molt a l'ordre del dia, sí, en els, sí, cotxos, la gent posava els cassets, etc. I o si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, en gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
1: sí,
0: i llavors van gravar un segon casset.
1: Un altre casset,
0: un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
1: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vol quanta estona tocar? Una hora? O així?
0: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
1: Una hora i mitja. I quantes cançons feis? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
0: Sí.
1: Bueno, les que tenen balls així llargs i tal.
0: Exacte, hi ha qualque cançó que
1: s'allarga.
0: Que s'allarga més, com, per exemple, Sota el pont.
1: Clar, sí, sí, aquestes acaben durant.
0: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
1: Vale. Però quantes cançons tocau normalment un concert de... una actuació de Pinyet i Minyol?
0: No sé, una vintena.
1: Una vintena, tranquil·lament.
0: Mínim, sí, no, sí, sí.
1: Són cançons, ja que tenen repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
0: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè
1: sí,
0: uns quants dies allà a gravar...
1: En els estudis. Qualque anècdota de la
0: encara
1: gravació?
0: Que el nostre, encara que el nostre era senzill...
1: Bueno, però s'ha de saber bé.
0: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
1: Bueno, després ho posam.
0: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar els baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
1: Bueno, en la gravació no. Sí, sí, sí.
0: Bé, hi havia bé, la qüestió és que sí, després d'haver fet aquests dos cassets, va sortir en el mercat a CDs.
1: Correcte.
0: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos
1: cassets amb un CD.
0: Amb un CD. Dic que el primer CD que vam fer...
1: Ja el teníeu fet? El
0: que es diu Pinyet i Pinyol. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues...
1: Sí.
0: Les dues... Com es diu això?
1: Les portades, ja.
0: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir, quan aquí hi ha un tall.
1: Sí. tranqui.
0: Quan en Miquel es va retirar, sí, jo vaig dir, això s'ha acabat.
1: Clar, és que és el que jo pensava.
0: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren s'ànima del grup, tots dos. Jo, sí, pel tema, sobretot, d'animació, sí, i en Miquel, pel tema de segones veus, guitarró, etcètera, etcètera.
1: Sí, imatges de tots dos. Sí,
0: érem emblemàtics tots dos, no? Ah. La bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
1: Ja.
0: Bueno, i l'Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
1: Sí. L'Ernest...
0: L'Ernest és meu fill.
1: Correcte.
0: Que ara toca amb el Pol de Gall.
1: Correcte, sí, que ara estan per allà rebentant.
0: L'Ernest me diu, ara que ha de néixer la fieta, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. dic...
1: Que bona. Pues dic, sí.
0: Que proposes... Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si tu sones amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
1: Ole.
0: I sí, sí.
1: Per xerrar, li va tocar. I... que bona.
0: I bueno, va ser fantàstic. Ole. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
1: És un musicàs.
0: Toca la guitarra. Ell sona baix, amb altres. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari, sí, per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb Sinalàmbric també cant. I bueno... I
1: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut...
0: Sí, i després l'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor.
1: Sí, també és clar.
0: Que també és de Ferreries.
1: Sí, sí.
0: I el van convidar perquè vingués a sonar. I bueno, en Sándor...
1: Aquest també un altre.
0: Feliç, no?
1: Un altre crac de
0: música. Li agrada la música, li agrada les coses alternatives, i li agrada...
1: Que guai.
0: Bueno, i la veritat és que... Fantàstica. A més, és tècnic.
1: Sí, clar.
0: I per tant, mostrar-vos les castanyes del foc amb el tema de sonoritzar.
1: Pues sí, sí, no? Tots hi guanyam. I així, el Pinyet de Pinyol segueix funcionant.
0: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè jo no estic en condicions, tal i qual. I un germà d'en Sándor, que toca,
1: ah, clar,
0: que toca, sí, sí, percussió en la, sí, banda de música de Ferreries.
1: Correcte.
0: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
1: Sí.
0: Li van proposar i era encantat.
1: Ole.
0: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
1: Quatre? Som quatre, i tenim un teclat allà, un altre color.
0: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
1: També
0: de manera que quan d'insistiu, hi ha un moment donat que feim el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
1: Correcte.
0: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, està molt bé. Que en aquest moment és el punt... culminant de
1: l'actuació. Molt bé.
0: I llavors aprofitàvem per fer el Boogie Boogie, ja, que també és una cançó...
1: animada, rockera. Sí, sí, sí,
0: sí. I, bueno, aquesta gent segueix allà... Bueno, i així, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi bé i tot això.
1: Sí, no. Res, i se te veu, només xerrat, ara t'anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara amb les teves sessions, te veu amb ganes de continuar. Vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
0: No ho sé.
1: Bueno, sí, al final no ho sap ningú,
0: veritat,
1: això.
0: Però... jo estic en forma.
1: Sí, ja
0: gràcies
1: ja
0: a Déu, tenc salut,
1: ja
0: tenc salut encara... bé,
1: sí.
0: I bueno,
1: i teniu qualque actuació pròxima hivern, fes un poc
0: ara millor. Tenim la pròxima que tenim ja és per Nadal que ens han contratat a l'escoleta de Ferreries les Ronelles, perquè ens vam contratar per la festa final de curs, que sol ser lo normal,
1: sí,
0: però justament nosaltres estàvem compromesos a un altre lloc.
1: Que no donava abast.
0: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ens van contratar, no sé què devien fer.
1: Vale.
0: I I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, van ser per Nadal, i podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
1: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
0: Clar, per Nadal no el mateix, perquè ho fèiem a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït, els pares entren i escolten i tal, i fèiem alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen un poc animades.
1: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto està xerrant una bona estona i m'has contat tota aquesta història de Pinyeta Pinyol, des dels inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer, i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
0: molt
1: aquesta
0: bé,
1: guitarra.
0: Sí, fantàstic.
1: Roquera, gràcies, i que hi hagi Pinyeta Pinyol per molts anys més, espero.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des que eren al lots fins que són pares i algun avi que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només. I la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat.
1: Un grup de quasi 40 anys ja, duis o no? 25
0: a més, tu, a més, perquè a veure, el 82, quan va néixer l'Ernest,
1: sí,
0: ja funcionava el grup, 20, sí, 42 sí, sí, d'anys ara.
1: Ostres, tu, pues...
0: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
1: Pues algú hem de fer per 50 aniversari, tio. Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
0: Serem com aquells del mitjor, que es diuen...
1: Com els huracans, tio. Sí, ostres. Sí,
0: els huracans han fet els 50 ara, no?
1: Han fet els 50, sí.
0: Són més veterans que nosaltres.
1: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí, no, bé, està, tu, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que això vol dir que la música funciona.
0: Sí.
1: I que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic d'Huracan.
0: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
1: No, hi ha color. No fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
0: Molt bé. Adéu.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara mos xerrem pot des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salors, son pare de Salors, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'en Nito Clòric, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però t'hagueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. T'hagueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres t'hagueren descansar, supos. T'hagueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

navego per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén.